deixar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Al final, ¿cuál es el tío? O sea,

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mis huesos?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Retrobar-nos després d'aquest llarg temps.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: No n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Un, dos, tres i...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

தயமலே இத்தந்தோக்கமராதே ஐ நீ அதை

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 30 d'agost, dia en què vos explicam que el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
2: Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada, y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo. I vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
1: Ho ha dit aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma, una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern central s'ha reunit també amb Marga Proens. Els dos polítics han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i cogestió aeroportuària.
3: Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
1: Tot d'una, vos no oferim més detalls en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació de diumenge a Palma.
4: Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada.
1: I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
4: L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix Antonio Camacho, exministre de l'Interior durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga a diferents municipis de Menorca.
4: La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
1: I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres xifres del Consell General del Notariat.
4: Unes xifres que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig.
1: A les 8:30 en parlarem amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en José Miguel Artieda, i després serem en directe a Palma Nova, on se celebra a partir de les 9 un acte d'homenatge als guàrdies civils Diego Salvales Saún i Carlos Sáenz de Tejada per l'atemptat d'ETA, un dels episodis més obscurs de la història recent de les illes i que es va viure així.
5: I estava en el semàfor en el cotxe que ja sortia. Més que veure, estat sentia l'explosió i, bueno, per així que el cotxe se movia. I quan té arrencat, que el semàfor va poder advertir amb arrencat...
4: D'això en fa 17 anys, va ser el 2009, i avui, com dèiem, es farà l'acte institucional. S'inaugurarà també una escultura d'un tricorni de ferro d'un metre 10 d'alçada i més de 200 quilos. Aquest s'ubicarà al carrer on es va produir l'explosió.
1: I dels esports, el Reial Mallorca s'enfrontarà avui a l'Elitiat per tancar la seva estada a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell disputarà a les 10 del matí al Venus Football Center el tercer partit amistós de la pretemporada i el darrer a Terres Andaluses. Un enfrontament que podreu seguir per IB3 Televisió. L'U d'Eivissa i l'S d'Eivissa es veuran les cares el pròxim 8 d'agost a l'amistós amb motiu de les festes de la Terra. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques, i en bàsquet ja coneixem el calendari de la primera fet. La Lliga començarà el 25 de...
7: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. El president espanyol Pedro Sánchez ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
1: En la compareixença posterior a la reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, ha dit que manté la confiança en l'exalcalde de Calvià.
2: Absoluta confianza por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
1: Posicionament que contrasta amb el del Consell de Mallorca, que exigeix la dimissió de Rodríguez, ha estat arran d'una moció de Més aprovada amb els vots a favor de PP, Vox i Coalició per Mallorca i els vots en contra del PSOE. La defensada l'ecosobiranista Vial Paeres.
3: Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació.
0: Durant la visita a Palma, Sánchez també s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, i ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental subi aquí a Mallorca.
1: La popular lamenta que la trobada hagi acabat sense cap avanç ni novetat. Un dels punts de desacord és la gestió aeroportuària.
4: El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats xerrant de límits i posant límits, tinguem que Aena preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
1: Això sí, han acostat postures sobre política migratòria.
0: I avui es compleixen 17 anys de l'atemptat d'ETA a Palma Nova, Calvià, que varen morir els guàrdies civils Diego Salvà, Lezaún i Carlos Sáenz de Tejada. En aquesta hora ha de començar l'acte homenatge a les víctimes. Anem en directe fins allà. Toni Sastre, bon dia.
5: Bon dia, Ida. Just acaba de començar aquest homenatge. L'encarregat d'obrir aquest acte és el alcalde de Calvià, Juan Antonio Mengual. D'aquí uns minutets es destaparà l'escultura d'un tricorni de ferro, no, no, els guàrdies civils. També poden veure moltes corones de flors, just al davall de les imatges dels dos agents assassinats, tal dia com avui, tot amb una gran bandera d'Espanya de fons. I és que més d'un centenar de persones no s'han volgut perdre aquest acte d'homenatge i per l'alcalde de Calvià, que hem pogut parlar fa uns minuts a l'informatiu matí, Juan Antonio Mengual, avui és un dia trist i que no s'ha d'oblidar.
6: És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorda en aquests moments tan crítics, que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA. I
5: participen en aquest acte el president del Parlament, Gabriel Decent, també la vicepresidenta, Maria Antònia Estrelles, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, o els pares de Diego Salvà Lezaún, entre d'altres autoritats civils i militars.
0: I les Illes Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les dades del Consell General del Notariat, que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% al mes de maig. En una entrevista a l'informatiu matí, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, atribuït la caiguda de la compravenda al fet que l'oferta d'habitatge destinada al resident és escassa i molt cara.
7: És una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixa número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil perquè la demanda és molt, molt, molt, molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
0: Hem arribat ara a les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament en aquest programa dissabtes a la ràdio en la seva versió de l'estiu 2026. Com us pareix, ja estem a dia 25 de juliol d'aquest any. Aquest és el tercer programa que fem d'aquesta manera pregravada amb cançons d'estiu i altres amb monografies personals que fem nosaltres. I volia dir que vosaltres no participau. Retornem en la col·laboració dels oients del dissabtes a la ràdio la primera setmana després de la fira de setembre. Juliol i agost ho fem sempre en els darrers anys d'aquesta manera. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Espero que passeu un bon dematí dissabte en la nostra companyia. Així és que benvinguts!

Iraen Antoduna, a començar aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, i tinc que dir que he fet un canvi referent a les darreres dues edicions anteriors. En vez de fer tres mini monografies, en faré una sola. He pensat en dedicar aquest espai, una monografia de 30 cançons, de lo que jo he seleccionat de la dècada que deien que també és tan prodigiosa com els anys 60, que també farem qualque dia, supòs, i és la dècada del 80. Haver separat entre cançons estrangeres, que serà aquest programa número 1, i les espanyoles, que ja els farem un altre dissabte. M'ha costat moltíssim seleccionar. Totes les que sortiran són d'aquesta meravellosa dècada, com deia, del 80, però també n'han quedades moltíssimes, en podríem posar centenars, perquè realment va ser un 10 anys meravellosos a nivell de música en tot el món. Així és que començam, monogràfic dels anys 80, cançons estrangeres. Avui no sonarà res espanyol, només al final de tot amb un petit popurrí que he pensat fer de cançons d'estiu.

I d'anem a començar a escoltar les cançons d'aquesta dècada dels anys 80, que va del 80 en el 89, i ho farem per ordre alfabètic. Començam amb aquesta formació de Suècia, que quasi no necessiten presentació, se diuen ABBA, i és aquest gran grup format per Nanetta Falkskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Annie Frid Lyngstad. ABBA, que van guanyar Eurovisió l'any 74 en representació de Suècia revolucionant el festival en Waterloo, han tingut al llarg de més d'una dècada èxits mundials que encara ara, avui en dia, cotitzen. Són una de les formacions més exitoses dins el món de la música popular i de Suècia són una gran font de divises. El títol que triem va sortir l'any 80, està inspirat en el divorç d'en Björk i Nanetta, que s'havien separat un any abans, perquè no hem d'oblidar que també eren dos joves, dues al·lotes, i eren parelles, les dues eren parelles, en Björk en Nanetta i en Benny en Frida. Aquesta cançó va ser el número 1 a Costa Rica, Reino Unit, Estats Units, Països Baixos, va arribar al 2 a Finlàndia, a la pròpia Suècia, Àustria, Noruega, etc, etc. És una cançó trista dins els temes alegres habituals d'ABBA. The Winner Takes It All és una de les cançons més guapes d'aquesta formació, baix el meu punt de vista. El guanyador se n'ho du tot i, com deia, està inspirat en aquesta separació i aquest divorci succeït un any abans a una de les dues parelles.

No hi són tots, seria impossible, però els que surten, hi són, ho són, d'aquesta meravellosa dècada. I aquesta és una selecció subjectiva, no ho oblideu. Seguim, lletra B, amb Berlín, una banda de synth-pop dels Estats Units formats a Califòrnia l'any 79 i que està liderada per la cantant Terry Nunn. Van tenir bon èxit del 78 en el 87, després se van retirar, però actualment tornen a actuar. Aquesta és la seva cançó més exitosa. Pertany a la pel·lícula Top Gun, que va protagonitzar Tom Cruise, i la cançó és aquesta, Take Me Bright Away, que significa prenem la. És un tema, un power ballad que fa aquesta banda, que el va treure l'any 1986, Berlín.

Cançó número 3 també és una formació curiosa dels Estats Units i també tenen una cantant solista. El grup se diuen Blondie, banda dels Estats Units de pop rock formats en el 74 que està liderada per la vocalista Debbie Harry. Aquest grup fan new age, punk rock, pop rock, disco, reggae, etc. Van debutar en el 74, van estar fins al 82, després se van retirar 15 anys i ara tornen a actuar des del 97. Aquesta cançó va ser número 1 als Estats Units, número 1 al Regne Unit i és una cançó que se titula Call Me, que va sortir a l'any 80. Cridem ella, o ells, més ben dit, però la veu de Debbie Harry, el son Blondie.

Billboard Hot dels Estats Units durant dues setmanes i és la primera cançó sense música, és a dir, a capella, en arribar en aquesta posició. Va tenir un èxit mundial. Don't worry, be happy. No te preocupis, ser feliç. És el que nosaltres vos desitjam. El cantant és Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Seguim en aquest espai d'avui dedicat als anys 80, del 80 al 89, aquest especial estiu número 3, amb la lletra B, amb un altre cantant solista, en la malograda Bonnie Tyler, que mos va deixar fa molt poquet, mos va deixar el passat 8 de juliol a l'edat de 75 anys. Gaynor Hopkins era el nom real d'aquesta artista nascuda a Gales, amb elegit la cançó de l'any 1983, Total Eclipse of the Heart, que és la seva cançó més exitosa. Aquest tema va ser número 1 als Estats Units, número 1 a Canadà, Austràlia i Reino Unit. Va vendre al llarg de la seva etapa artística d'aquesta cançó 8 milions de còpies i es converteix en una de les cançons més exitoses de tots els temps

En senzill va guanyar el premi Variety Club en el Reino Unit com el millor senzill d'aquest any 83. Aquí a Espanya també va ser un gran èxit. Anem amb aquesta cançó, seguim amb la lletra, bé amb aquest cas de Bonnie Tyler, la recordam amb aquest gran tema, Total Eclipse of the Heart.

I ara ja sí, ja canviem de lletra, mos arriba la lletra C, recordeu que surt d'alfabètiques, d'artistes, de cantants i de grups. En aquest cas, curiosament, és una altra veu femenina, en aquest cas, Cynthia Ann Stephanie Lauper, nascuda a Brooklyn, a Nova York, l'any 53, i coneguda com a Cyndi Lauper, cantant, compositora, actriu, activista i empresària. Va tenir molt d'èxit amb aquesta cançó que jo he elegit, també és del 83, Girls Just Want to Have Fun. Ses al·lotes només se volen divertir, que amb el temps va guanyar fama com a un himne feminista i va ser guardonat el vídeo i va ser un èxit a tot el món. Aquest tema va arribar al número 2 dels Estats Units i va rebre dues nominacions al Premi Grammy a la categoria de la millor gravació de l'any i la millor interpretació vocal pop femenina. Anem amb aquesta artista que li diuen Cyndi Lauper.

Passem a la lletra D. Ens trobem a l'any 1985 amb un grup britànic, gran grup britànic, formats en el 77 i que van estar fins al 95. Tenien el guitarrista i veu principal Mark Knopfler. Se deien Dire Straits. Hem elegit una cançó de la seva llista. Recordeu que aquesta selecció d'avui, aquesta monografia dels anys 80 estrangera, és subjectiva, l'he triada jo, els elegesc jo, vosaltres no participeu, fins després de la fira de setembre en els programes ja normalitzats. El títol de la cançó és Money for Nothing, aquest dobbes per res. Aquesta banda britànica Dire Straits va tenir un gran èxit amb aquest tema, que va sortir en el 85. Espanya també va ser molt popular i aquesta cançó va tenir premi Grammy. Mark Knopfler va guanyar el premi Grammy, la millor actuació de rock, de duo o de grup amb un vocalista, en aquest cas. Anem amb aquest tema, seguim en els 80 en Dire Straits.

Seguim amb una altra banda de pop rock britànica. Després de Dire Straits ens trobem en Duran Duran, una banda de pop rock britànica, com he dit abans, que combinava bàsicament el new age, el synth pop i el funk. Era una espècie de subgènere de l'anomenat nous romàntics. Varen fundar-se l'any 1978 a Birmingham i estan presents després de diferents separacions que han fet al llarg del temps. El cantant és en Simon Le Bon. Hem elegit aquesta cançó de l'any 1985, View to a Kill, Panorama per matar, que pertany a la pel·lícula de James Bond, creada de fet per a la pel·lícula de James Bond, Panorama para matar, i aquesta cançó la va composar el grup Duran Duran, el compositor de la firma de Duran Duran i el director de la pel·lícula John Barry. És l'única cançó de la temàtica de James Bond. Ja sabeu que aquestes pel·lícules famoses sempre hi havia un gran tema, un artista popular, especialment dones, normalment, que cantaven una cançó que era la banda sonora d'aquestes pel·lícules d'en 007. I doncs, aquesta és l'única cançó que va arribar al número 1 de les llistes Billboard Hot 100. Anem amb aquest tema, Duran Duran, seguim, estem en la lletra D, però ja canviarem.

I també una petita ratificació. Jo havia dit que aquest tema l'havien composat els propis Duran Duran i John Barry, que havia dit que era director de la pel·lícula, no el director, era John Glazes. John Barry era un compositor, precisament, de bandes sonores, especialista en fer bandes sonores de pel·lícules. I se mos havia passat dir que aquesta cançó va arribar al número 1 a les llistes espanyoles, aquest 85, concretament el 20 de juliol. És a dir, que d'aquí dos dies se compliran 41 anys d'aquest número 1, d'aquest tema que acabem d'escoltar, de Duran Duran, aquí a Espanya. Seguim en aquest espai musical dedicat avui a tota la dècada del 80, una selecció de 30 temes estrangers. Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Un altre grup s'incorpora a aquesta llista, una altra banda exitosa de la dècada dels 70, en aquest cas són de Suècia i se diuen Europe, aquesta banda de rock formats a Uplands Basby en el 79, una formació de hard rock que va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que va llançar en el 86, el primer senzill de Final Countdown, del mateix àlbum, o de l'àlbum més ben dit, del mateix títol, de Final Countdown, el final de la conta enrere. Aquesta cançó va tenir un gran èxit, va guanyar el disc senzill del Regne Unit, el senzill de platí a França, o a Suècia, o també a Canadà. Aquí a Espanya va ser número 1 també, però ja en el 87, perquè va sortir per al setembre, va ser número 1 concretament el 28 de febrer, així va arribar a Espanya aquesta cançó que escoltam en aquesta selecció musical d'avui de la dècada de 80 amb Europe.

i m'estic donant compte de que hi ha moltes cançons dels primers anys 80 concretament, perquè ara en tenim una altra que també és del 83 i tenc que dir que també estava molt de moda aleshores es fer els famosos videoclips. De fet, era una novedat que només feia 2-3 anys que es feien, pràcticament de primers 80, i era el llançament de la cançó en promoció mundial i això també ajudava moltíssim. Seguim, estem a lletra E en aquesta dècada de 83 amb una altra, banda britànica de synth pop. En aquest cas eren un duo formats per Nanny Lennox i en David Stewart, i se deien Eurythmics, formats a Londres a l'any 80. La cançó, com he dit abans, és del 83, va ser número 1 a les llistes dels Estats Units i va ser l'única cançó d'Eurythmics en arribar al número 1 de les llistes Hot Billboard dels Estats Units i era el número 2 de les llistes Single Chart de Regne Unit. Espanya també va ser número 1. El títol de la cançó és aquest Sweet Dreams, Aromat of This, d'Eurythmics.

Moltes gràcies, Karina. No, no podem escoltar música espanyola avui, i a tu tampoc. Gràcies per la salutació, perquè avui el programa està dedicat a la dècada de 80 cançons estrangeres. I el que us havia dit fa una estona, torno a un altre tema de l'any 83. Sabeu que aquesta dècada a mi me va marcar especialment, perquè he seleccionat bastant de temes d'aquesta cançó, i també torno una veu femenina, la de Irene Cara, nascuda a El Bronx, a Nova York, en el 59. Mol va deixar, per desgràcia, joves, 2022, a l'edat de 63 anys. Era que actriu, cantautora, pianista, productora, va estar activa 65 i 2011. Va guanyar el premi de 84, la millor interpretació Grammy, la millor interpretació vocal femenina en el 84, la cançó del 83, però, i pertany a la pel·lícula Flashdance. El títol és Flashdance, What a Feeling, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes britàniques i el 2 dels Estats Units, perdó, i el 2 de Reina Unit. Irene Cara canta aquest tema, que a més va ser molt més popular gràcies a que la pel·lícula va guanyar l'Oscar del 83, i la cançó va guanyar l'Oscar a la millor cançó d'aquesta edició. La va composar en Giorgio Moroder, amb en Flashdance, What a Feeling, una interpretació boníssima d'Irene Cara, que estic segur que tots recordeu haver-la vista en vídeo a la televisió aquell any 83 especialment.

Mos situam a l'any 1985 amb aquest cant novament i tornem a estar a Anglaterra, Reino Unit, i tornem a tenir un grup amb una vocalista femenina. Se trata de Katrina and the Waves, aquesta banda britànica de pop rock molt popular a la dècada del 80 i 90. Escoltarem la cançó de més èxit de la seva discografia del 85, Walking on Sunshine, que va ser un èxit mundial i sonava repetidament a totes les emissores de ràdio d'aquella temporada, i que curiosament aquest grup 12 anys més tard varen guanyar el Festival d'Eurovisió representant d'Inglaterra en el 97 amb aquest tema Love Shine a Light, que també les va servir d'una nova etapa de promoció i gran èxit ja posteriorment. Però nosaltres estem situats en el 85 amb aquest tema Walking on a Sunshine, caminant damunt el sol, en Katrina and the Waves.

I ja veus que pràcticament el Reino Unit o Gran Bretanya i els Estats Units copen pràcticament quasi tota aquesta dècada del 80 que estic fent. Només me'n record ara en aquest cas de dos artistes suecs que han posat ja com eren, o Groots, més ben dit, ABBA o Europe. Seguim, per tant, ara, novament, la major influència en el dia d'avui, en aquesta dècada, en Dexys Mad Night Runners, una formació de Birmingham, el Reino Unit, novament, una banda de post-rock que té influències sul o celtes, formats en el 78 per Kevin Rowland i en Kevin Al Archer. Varen tenir un gran èxit, estem en el 82 amb aquesta cançó que jo he seleccionat per vosaltres, com a On Aileen, Vina, Aileen, o Anemones, Aileen, que és el nom d'aquest artista, que va tenir un gran èxit, va ser número 1 a Anglaterra, que a Espanya també va sonar moltíssim. És un tema vibrant que hem elegit també per recordar aquesta meravellosa dècada prodigiosa, dos, podríem dir, de la música després dels anys 60, que era la dècada prodigiosa original. O no, que trobeu vosaltres? Dexys Mad Night Runners, els corredors de mitjanit de Dexys.

hem continuat, m'ho hem tornat cap a l'any 1981, hem tingut un tema que va ser un èxit mundial, que curiosament és un cover d'una cantant que li deien Jackie de Shannon, que havia tret en el 75, però que en Kim Carnes, aquesta cantant, la va regravar en nous arranjaments en el 81, va ser un èxit mundial. Espanya també, número 1, el 5 de setembre. Hem de dir que Kim Carnes és una cantant i compositora nascuda a Pasadena, a Califòrnia, que ja té 80 anys. Seguim, m'estic donant compte que el programa tornarà a ser llarg, perquè jo tenia pensat posar 30 cançons d'aquesta dècada de 80 i acabar amb una petita col·lecció de cançons d'estiu i veurem més, així és que xerrarem menys. Seguim. I aquest tema, supos que l'he dit, era Bette Davis Eyes, que era un homenatge a la famosa actriu del cine de Hollywood, aquesta meravellosa actriu de tant d'anys dins el món del cinema, a la qual, amb una cançó, varen tornar a dur la popularitat en tot el món. El que havia dit abans, seguim, per cert, he canviat d'idea, ara estem més o menys a la meitat, hem escoltat 14 cançons d'aquesta dècada del 80 de les 30 que vos volia posar, i crec que per interrompre una mica aquesta selecció i per donar una mica també de cobertura a la música espanyola, vos posaré aquest primer popurri de cançons d'estiu, dura un 20 minutets, i després continuarem amb aquest llistat de temes monogràfic de la dècada del 80.

Hola, què tal, com esteu? Soc Pere Gené del Lone Star. Us envio una salutació a tots els amics de dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Salut, força, sort i sobretot molta música. Apa, vinga!

I arriba el moment en què nosaltres farem un popurrí de cançons d'estiu de diferents anys i de tots els estils, com sempre, evidentment. Estaré un 20 minuts sense parlar, escoltareu aquestes cançons que estic segur que vos vendran records a la memòria quan les escolteu. Acabant sempre amb una cançó més lenta, perquè també hi ha cançons d'estiu que són tristes o lentes i que també varen sonar i varen aconseguir aquest guardó o estar classificat en els primers llocs d'aquests estius quan li va tocar aquesta edició.

Idò, aquest ha estat el petit popurrí de cançons d'estiu per compensar una mica el programa d'avui, que està dedicat íntegrament a la dècada del 80, cançons estrangeres. I ja vos he dit que aquest programa tornarà a ser llarg. Jo que deia que hi hauria mitja hora cada setmana amb aquesta programació especial d'estiu, per lo que veig, aquest serà llarg. Xerrarem menys, ho intentarem. Un altre tema, any 85, aquí a Espanya va ser número 1, però en el 86... concretament a partir del 1 de març, durant una setmana. Se tracta d'un romàntic, Lionel Richie, de nom Lionel Brockman Richie Jr., nascut a Tuskegee, Alabama, l'any 46, té 77 anys, i amb aquesta cançó va ser número 1 moltíssim de països entre els quals està Estats Units, a totes les llistes, perquè Estats Units té diferents llistes. Les Billboard Hot, el Billboard Hot Rhythm and Blues, Billboard Adult Contemporani, Billboard Cash Bush. A totes elles va ser número 1 amb aquest tema. Say You, Say Me, Lionel Richie.

aquesta selecció de temes dels anys 80 i d'artistes emblemàtics dels anys 80 no podia fallar ella, na Madonna, la reina del pop. L'any 84 ens trobàvem en el seu segon àlbum de na Madonna, Louis Ciccione, aquest artista que compta ja en 67 anys. L'àlbum s'anomena Like a Virgin i va ser el número 1 a Espanya durant 6 setmanes, l'àlbum complet, el número 1, i se va mantenir en aquests llistats dels àlbums més venuts al llarg de 42 setmanes. El tema també és el mateix títol que va sortir dins aquest àlbum del mateix nom, que va ser un èxit mundial, Like a Virgin, tema de Madonna en aquest monogràfic d'avui dels anys 80. Estem en el 84.

Estem a la M, com hem escoltat ara a Madonna, heu pogut comprovar, i seguirem amb un altre artista. Seguirem també als Estats Units, ja en duim tres de seguides d'aquell país, i en els començos de la dècada del 80, que com he dit fa una estona, sabeu que a mi me va impactar de manera especial, i a tot el món, com podem comprovar. Ara, com podríem deixar de posar aquest tema? De tota manera, n'he triat un, que per ventura no és més popular d'aquest àlbum, però jo l'he triada. Ell, primer direm el cantant, és Michael Joseph Jackson. Michael Jackson, aquest cantant, compositor, productor i ballarí dels Estats Units, que va morir en el 2009 a l'edat de 50 anys degut a una combinació de diverses substàncies i d'un paro cardíac. Michael Jackson va gravar en el 82 aquesta meravellosa Thriller, un àlbum fantàstic que en seu videoclip se va convertir en tot un fenomen mundial. De fet, aquest àlbum, Thriller, és el disc llarg, l'àlbum més venut de tota la història de la música. Però no escoltarem el Thriller, sinó que agafarem un altre tema que també va ser número 1 a moltíssims llocs. Va sortir un senzill estret d'aquest àlbum i va ser número 1 als Estats Units, Reino Unit, França, Espanya, Canadà, Bèlgica, Austràlia, Itàlia, Irlanda, Suïssa, Colòmbia, etc, etc. I se tracta de Billie Jean. Jo he triat aquesta cançó que representa de manera fantàstica a Michael Jackson en aquesta dècada.

Bueno, tornem en els començos dels anys 80, concretament en el 81, el que aquí a Espanya va ser número 1, en el 82, aquest senzill d'una veu dolça, d'una veu infantil, d'una cantant que li diuen Nica Costa. Domenica Costa, per un viatge de son pare i sa mare en el Japó, va néixer a Tòquio, per casualitat, però és nacionalitat dels Estats Units. Ja té l'actualitat 54 anys i és filla del famós compositor i director d'orquestra i productor Don Costa, i de sa mare, que és una compositora de cançons, Terry Ray Costa. En dediquen Don Costa a son pare, per cert, va morir el 83, quan només tenia 57 anys, d'un infart de miocardi. Fulminant, Nenica Costa, amb aquesta babeta, va cantar aquesta cançó que va ser número 1 a molt de països, a Espanya també, com deia, en el 82. Concretament, ella va arribar a la posició número 1 amb aquest tema el dia 20 de febrer. Hem de dir que Nenica Costa va visitar Espanya per actuar el famós programa Aplauso, acompanyada de son pare. Aquí a Espanya, etc., en el 82, el títol de la cançó és On My Own, per mi mateixa, és aquesta babeta d'aquesta nina tan joveneta, tan infantil, amb aquesta veu tan dolça que va conquistar mig món.

Atravessam l'Atlàntic dels Estats Units, m'anem novament a Anglaterra i d'allà són aquest duo que s'anomenen Pet Shop Boys, un duo que està format per Neil Tennant i en Chris Love, formats en el 81, que fan synth pop, dance pop, house, art pop, etc. Estan en actiu encara. Aquesta és una cançó exitosa del 87, que aquí a Espanya va ser número 1, però un poc més tard, en el 88, i ja havien tingut l'any anterior 3 o 4 números 1 a Espanya, aquesta formació de gran èxit. Pet Shop Boys fan una versió d'una cançó antiga que se diu Always on My Mind, que varen composar compositors dels Estats Units, Johnny Christopher, Matt James i Wayne Carson, i que va gravar per primera vegada Bill J. Thomas. No va tenir gaire èxit, després la va gravar un altre artista, Gwen McCrae, Brenda Lee i, oh, fins i tot, Elvis Presley. Però aquest tema, la versió de Pet Shop Boys, a ritme synth pop, va ser un gran èxit, i és la que nosaltres hem triat per aquest programa. Sempre en la meva ment, Always on My Mind, Pet Shop Boys, èxit a Espanya en el 88, tot i que data del 87.

quedam a Inglaterra i mos trobam amb una altra banda que se deien The Police, una formació de rock fundat a Londres en el 77. Eren Sting, Andy Summers, Stewart Copeland i en Harry Padovani. Entre tots els membres que han passat per la formació van estar fins al 85. Després han tingut qualque reaparició esporàdica. Aquest tema també mos torna a dur en el 83. Se titula Every Breath You Take. Cada vegada que respires se pot traduir i és una cançó que va ser número 1 als Estats Units el 83 durant 8 setmanes i també va guanyar el Grammy a la cançó de l'any en el 84. Aquí a Espanya també va arribar aquest codiciat número 1 concretament a partir del 13 d'agost. Anem amb aquest tema de Police, Every Breath You Take.

I per tercera vegada consecutiva mos quedam a Gran Bretanya, mos quedam a Anglaterra amb aquesta espectacular banda que escoltarem ara. Abans tenc que dir, a on éreu quan vareu escoltar aquestes cançons? Estic segur de que vos ve a sa memòria moltíssimes vegades aquest record. Tot i que he de dir que aquestes cançons, com que són clàssiques, sonen a moltíssimes emissores i no passen mai de moda aquesta dècada del 80. Seguim, com he dit abans, amb una banda, extraordinària banda, que se diuen Queen, aquesta formació de rock format l'any 70 a Londres i que tenia Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury o John Deacon, aquells artistes impressionants, ja sabeu la veu que tenien Freddie Mercury. Hem elegit aquesta cançó, haguéssim pogut triar moltíssimes de la seva bona discografia, un senzill que va sortir de l'àlbum The Game, llançat en el 80, era el 79, perdó, però va ser èxit aquí, ja en el 80, va ser número 1 a Espanya, a Argentina, Canadà, als Estats Units, a Xile, Costa Rica, Guatemala, etc. El títol pertany a una espècie de funk rock disco, se titula Another One Bites the Dust, que se pot traduir com un altre que mossega la pols, el son Queen.

Novament, vot salut des d'aquest programa dissabtes a la ràdio, des de Ràdio Artà, en aquest especial estiu número 3 del mes de juliol, en aquest cas, i ho farem així el que resta d'aquest mes i el agost. Participeu vosaltres novament a partir del primer dissabte, després de la fira de setembre. Ho faig sempre d'aquesta manera. Avui el programa és llarg i està dedicat a la dècada dels anys 80 en cançons estrangeres.

Aquesta darrera cançó que acabem d'escoltar, en data de l'any 1987, era el cantant Richard Paul Astley, de nom artístic Rick Astley, nascut a Anglaterra, a un lloc anomenat Newton Le Willows. Té a l'actualitat aquest cantant de veu de baríton una 60 anys, no ho deia, 60 anys, i va estar actiu del 85 fins al 93, després va retornar amb aquestes melangies de música antiga a partir del 2008. Hem de recordar que aquestes cançons que estem escoltant de la dècada del 80 ja tenen més de 40 anys, entre 40, mare meva, i 46 anys. Rick Astley va ser número 1 a Espanya també amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, concretament el 5 de desembre del 87, es titula Never Gonna Give You Up, que se tradueix com Mai t'ho donarà. Aquest artista que va ser molt, molt, molt popular i que també mos va visitar en moltes ocasions, actuar a diferents programes de televisió espanyola.

Tant sols aquest programa serà més llarg del que tenia previst, sinó que encara hem d'afegir un petit episodi que no podria deixar de parlar. I se tracta de que Espanya és campiona del món de futbol 2026 en aquest torneig, difícil torneig d'aquest esport celebrat als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Enhorabona a tots els lots que han jugat, un equip fantàstic de Luis de la Fuente, que van guanyar la final a una Argentina poderosa, dificilíssim, per 1-0. Jo no m'havia volgut referir gent ni mica en aquesta competició per no agafar la cosa, perquè tots tenim supersticions, aquest equip el futbol també els té, i no ho vàrem voler dir, perquè el dia que gravàvem aquest programa era el dia que jugàvem. Ara sí, ara volem ficar al mig d'aquesta monografia dels anys 80 aquesta enhorabona a tots l'equip espanyol de futbol, grans, grans jugadors, per aquesta alegria que ha donat a tota una nació. El futbol, que és el deport rei, el deport que uneix a dretes, esquerres, a tota ideologia, amb una passió que no té nom i que és difícil d'explicar. Tot el país se va sortir en el carrer per celebrar aquesta segona vegada que Espanya ha estat campió del món. La primera va ser el 2010 amb aquell famós gol de Iniesta contra Holanda. Aquesta és la segona vegada, el 2016, en el gol d'en Ferran, que també quedarà per a la història, guanyant a Argentina. Enhorabona a Espanya, enhorabona, i a la fi aquest país té, com deia, una gran alegria.

I avui en aquest programa monogràfic dels dissabtes a la ràdio, com vos he dit en un parell d'ocasions, quasi tota la música ve dels Estats Units o d'Inglaterra i també de Suècia, però ara mon anem a Itàlia com a única excepció amb un tema de l'any 1987 que va ser número 1 a Espanya el 31 d'octubre d'aquest 87, una setmana. Se tracta de la cantant Sabrina Salerno. Aquest és el nom artístic de Sabrina Deborah Salerno, nascuda a Gènova l'any 68, cantant, actriu, modelo i productora italiana. Té, per tant, 58 anys. Va debutar en el 86, fa pop, italo disco, eurobeat, dance, etc. Amb aquesta cançó va causar sensació, i va causar sensació també degut a una actuació que va fer a un programa de televisió espanyola on, degut en els balls d'aquest tema tan rítmic que se titula, per cert, Boys Summertime Love, a mode estiu, Lots, a mode estiu, ballant, va tenir com un petit accident i se li va veure mig pit. Això va revolucionar. No hi havia xerxes encara com ara, però segurament s'hagués convertit en un hit, s'hagués convertit en una cosa d'aquestes que tothom repetiria així tot. Li va bastar. Vaya promoció que va tenir na Sabrina amb aquest petit accident físic amb Boys Summertime Love, viral abans de les xerxes socials. Boy.

Bona, tornant cap a Anglaterra, ens trobam amb una banda que se deien Spandau Ballet, aquesta banda britànica de música New Wave i dels nous romàntics format a Ilkeston, a Londres, en el 79, feien soul, synth-pop, nous romàntics, etc. El cantant és en Tony Hartley, l'elegant cantant d'aquesta formació, que van estar del 79 al 90, després van intentar retornar a la dècada de 2000. La cançó que he triat va ser número 1 a 20 països, va sortir en el 83, a Espanya inclosa, durant dues setmanes, va ser número 1 a partir del 17 de setembre, aquest tema que hem elegit per aquesta monografia d'avui del 80. En aquesta selecció torna un grup britànic, Spandau Ballet, que té aquest nom, curiós nom, que és un barri de Berlín després de la Guerra Mundial que va ser otorgat a Regne Unit i també és famós per ser un lloc on també hi havia una famosa presó que és allà on varen dur els nazis que havien estat duts en el procés de Nuremberg. Anem amb Spandau Ballet, aquesta cançó verdader o veritat, se pot traduir així de dues maneres, true.

d'Inglaterra tornant a votar cap als Estats Units. Ens trobam amb un grup que se deien Steve Miller Band, una banda de rock liderada per Steve Miller, que és el guitarrista, vocalista i compositor. El Steve Miller Band es va formar a la ciutat de San Francisco en el 66, feien pop rock, blues rock, rock psicodèlic. La cançó que he llegit va sortir en el 82, aquest any tan fort, en aquest cas per la meva selecció. Aquests primers anys són sobretot els més destacats en aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio de la dècada del 80 estrangers. De Steve Miller Band fan aquest tema, Abracadabra. Aquest és el títol quasi màgic d'aquesta paraula que empleen els magos o els bruixos i que va sortir, com deien, el 82, va ser número 1 als Estats Units per dues vegades i en dues setmanes no consecutives. Va ser una de les cançons més exitoses d'aquesta formació, tant a Europa com a Amèrica del Nord, i a Oceania. Steve Miller, de Steve Miller Band.

Naturalment, supos que vos ho haureu donat compte, evidentment és així, aquesta selecció és subjectiva. Són cançons que a mi m'encanten. Les he seleccionades jo mateix per aquesta monografia d'avui de la dècada del 80, estrangeres, però també són una bona mostra representativa de tota la música d'èxit mundial que es feia a tot el món, evidentment. Seguim, on anem a l'any 1984, tornem a estar als Estats Units amb un gran músic, Stepland Hardaway Morris, nascut a Michigan, de nom artístic Stevie Wonder. Aquest cantant, cantautor i activista és un dels músics més exitosos i reconeguts artistes de la famosa discogràfica La Motown. Ha venut més de 100 milions de còpies del seu disc. Té 76 anys i, com tots sabeu, és invident. Soul, rhythm and blues, funk, jazz, pop. Va debutar en el 61 de ben nin, li deien Little Stevie Wonder. Stevie Wonder va gravar aquesta cançó l'any 1984, que va ser un èxit mundial, va ser número 1 a moltíssims països: Alemanya, Austràlia, Àustria, França, Espanya, Holanda, Irlanda, Itàlia, Noruega, Nova Zelanda, Suècia, Suïssa, Reino Unit, Estats Units, Billboard, Billboard Adult, Billboard Hot Black Sing, etc. Un gran èxit d'aquesta cançó, que jo recordo que quan va sortir tothom deia que és una cançó que agradava a tothom, qualsevol estil de música o qualsevol seguidors de música distinta li encantava aquest tema, que, com deia, Espanya també va ser número 1 durant dues setmanes a partir del 3 de novembre. Stevie Wonder, el títol de la cançó, no l'he dit, m'aparec que no l'he dit, I just called to say I love you, només t'he cridat per dir-te que t'estimo.

i pareix que jugam al ping-pong, musicalment parlant, perquè passam dels Estats Units a Anglaterra, d'Anglaterra als Estats Units. Això és el que feim ara, tornam a Anglaterra, tornam a Europa, en The Human League, en la Lliga Humana, aquest grup britànic de synth-pop formats en el 77 a Sheffield, Yorkshire, a Reino Unit. Aquesta agrupació va tenir un gran èxit, aquesta és la seva cançó més famosa. Estem novament en els començos de la dècada, en el 81 també va ser número a Espanya i a diferents llocs del món, Estats Units inclosa. Don't You Want Me, no me vals, el son de Human League.

Seguim la lletra T, mos trobam amb una cantant racial de fortíssima personalitat com era Ann Mae Bullock, nascuda a Brownsville, a Tennessee, en el 39 i mos va deixar en el 2023 a Suïssa a l'edat de 83 anys, on vivia era Tina Turner, aquesta artista explosiva que va estar activa del 59 al 2013, feia rock and roll, rhythm and blues, soul, country, gospel, folk, etc. Aquest és un tema que va gravar i va dur a l'èxit l'any 89, The Best, el millor, que curiosament aquesta cançó la va gravar en primer lloc la cantant també fa poquet desapareguda Bonnie Tyler en el 88, però va ser sense regravació que va fer un any després Tina Turner la que va tenir èxit. L'escoltam l'any 1989, The Best, i crec que se mos està permès dedicar aquesta cançó a la selecció espanyola de futbol perquè senzillament són The Best.

A poc anem completant aquesta llarguíssima llista de 30 cançons de la dècada del 80 estrangeres i mos trobam ara amb un gran tema del 87 de la banda irlandesa U2, aquesta formació de rock originari de Dublín, formats en el 76 per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Aquesta formació fan post-rock, rock, rock alternatiu, post-punk. Aquesta cançó, com he dit abans, del 87, va ser també número 1 a molt de països a Espanya, també a partir del 23 de maig d'aquest any. Es títol With or Without You, amb tu o sense tu, el son U2, i que també pertany, per cert, aquesta cançó en el seu exitós àlbum d'estudi de Joshua 3.

així acabam aquest llistat amb aquest tema que va ser un grandíssim èxit, va ser premiat com a la millor cançó de l'any, estem en el 85 i el millor àlbum de l'any. Hem de dir que aquesta cançó se titula We Are The World, Nosaltres Som El Món, un tema que va composar Michael Jackson, Lionel Richie, en 85 produïts per Quincy Jones. Hem de dir que Somo és capaç, el ser humà, de les millors coses i també dels desastres. Número 1. Aquesta cançó era una cançó solidària on participaven moltíssims d'artistes per contribuir a recaudar dobbers per la terrible hambruna que sofria Etiòpia aleshores. El grup se denominava USA for Africa, USA for Africa, Unity Support of Artists for Africa, i hi havia gent de la talla de Michael Jackson, Harry Belafonte, Steve Wonder, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Diana Ross, Cyndi Lauper, etc. Aquest tema va ser un gran èxit, es va mantenir d'aquestes 4 setmanes el número 1 de les llistes britàniques i va vendre milions i milions de còpies. Així acabam amb aquest grup USA for Africa, el deim així, en castellanitzat, i amb aquest tema We Are The World.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui, llarguíssim programa d'avui, especial estiu 3 del dissabte a la ràdio. Jo espero que el manco una estoneta hàgiu escoltat, segurament haureu recordat bons moments amb aquestes cançons, mítiques cançons de la dècada del 80 estrangeres. Moltíssimes gràcies per estar a l'escolta d'aquest espai dissabtes a la ràdio, que passeu un gran cap de setmana. Alerta al calor, molta alerta al calor, salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu!

Fins aquí la remissió, vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. La manifestació contra la massificació turística de diumenge continua en primera plana de l'actualitat, encara en part de l'atenció enfocada en les càrregues policials. Avui esperaven sentir el delegat del govern estatal a les Illes, al centre de les crítiques tota la setmana, però Alfonso Rodríguez ha optat per guardar silenci, malgrat l'aval sense fissures que va rebre ahir de Pedro Sánchez. La gestió de l'operatiu policial i el seu paper continuen motivant l'encreuament de retrets entre el govern i el PSI, mentre Més per Mallorca ha intentat avui recuperar el debat de fons amb una exigència a la presidenta Proens, que demà mateix aprovi un decret amb mesures contra la saturació turística. L'atenció, per tant, no afluixa. En uns moments sentirem els protagonistes de la crònica política destacada aquest dijous 30 de juliol, dia en què Calvià ha fet un homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA a Palma Nova, ara fa 17 anys. Lluís Fortesa és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia.

0: Ho fem en titulars amb Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per una dada, l'Estat transferirà a les Balears gairebé 3.500 milions d'euros en finançament autonòmic.
1: Són les denominades entregues a compte, l'avançament de dobbers que l'Estat transfereix a les comunitats després de fer una estimació de quan recaptarà en impostos com IRPF o IVA. Si li suma la liquidació de l'any 2025, Hisenda preveu un finançament total per les illes de l'any que ve de 4.600 milions d'euros. És un 11% més que l'exercici anterior.
0: El Consell de Mallorca i les navilieres firmen un conveni per compartir dades sobre l'entrada de vehicles a l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Amb aquest acord, les navilieres es comprometen a oferir totes les dades de vehicles que han arribat o sortit de Mallorca des de l'any 2024, per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió de vehicles a l'illa.
0: A Menorca, els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. A hores d'ara estan tramitant les diligències sobre el cas. Els detinguts romanen a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es van fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó, a Es Castell i dos a Ciutadella, a més d'un cinquè a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i doblers. La investigació duita a terme per la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera està encara sota secret de sumari.
0: I l'Observatori de Sostenibilitat Divisa Preservation adverteix del perill de la pujada de la temperatura de l'aigua en la Posidònia oceànica. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Explica Ibiza Preservation que l'any passat es van registrar temperatures marines per sobre dels 28 graus durant 45 dies i que per sobre dels 28 graus de temperatura la Posidònia és molt. A més, diuen, les temperatures màximes estan avançant i afecten no només la Posidònia. Reconeixen que és un efecte global, que està en mà de tots revertir, però assenyalen que un punt capdalt seria disminuir la pressió humana sobre l'illa.
0: I de la crònica esportiva, arrenquem amb futbol. El Real Mallorca s'acomiada de l'estada a Marbella amb una nova victòria. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. L'equip que entrena Luis García Fernández s'ha imposat per 4-2 al conjunt àrab de l'Al-Ittihad. El gol mallorquinistes han estat obra de Sergi Darder, Sumajoro, Pablo Torre i Lubumbo. D'altra banda, en declaració posterior, el director de futbol, Pablo Orteis, diu que confia en que quedi el club mallorquinista Jan Virgili i dona pràcticament per perdut a Samu Costa. També diu que hi haurà més fitxatges. A la primera federació, Hugo San Modesto, nou fitxatge de la U d'Eivissa per a les dues pròximes temporades. El lateral esquerrà arriba procedent del Reial Valladolid i el Palma Futsal ha iniciat la pretemporada al pavelló Toni Pisada Simbioteria a Palma. Avui doble sessió.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Pigeon.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: Vull saber-ho, vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, que no, que no, que no, home. Què penses que em passa?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 30 de juliol. Després del suport de Sánchez, el PSIP ha tornat a defensar avui el paper del delegat del govern espanyol en la manifestació de diumenge contra la massificació turística que va acabar amb càrregues policials contra alguns participants. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els socialistes tanquen files amb el seu company de partit, Alfonso Rodríguez, i han recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels comandaments del cos, en cap cas pel delegat. En canvi, el govern considera que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i han demanat que s'arribi al fons de la investigació. Són la socialista Mercedes Garrido i la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas.
2: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, de mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
3: Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força de, pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
0: Les navilieres Balearia, Transmet i GNB entregaran al Consell de Mallorca les dades de moviments de vehicles dels darrers dos anys en un termini de 30 dies.
1: Així ho estipula el conveni que el president insular Llorenç Galmés ha signat avui amb els representants d'aquestes tres companyies marítimes. Aquest acord obliga les navilieres a lliurar les estadístiques d'entrades i sortides de 2024 i 2025, també a aportar les dades de 2026 de manera trimestral. La institució emprarà aquesta informació per fixar el límit de cotxes de cara a la pròxima temporada turística. És el president Llorenç Galmés.
4: Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
0: Els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir a Menorca passaran entre demà i dissabte a disposició judicial.
1: A hores d'ara s'estan tramitant les diligències sobre aquest cas. Els detinguts romanen a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es varen fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó i a Es Castell, dos a Ciutadella, a més d'un cinquè a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i dobles.
0: L'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa entrarà al solar de Casa Lola, on hi ha un assentament d'infrahabitatges.
1: Ho farà per valorar quines són les construccions il·legals que queden per enderrocar. Una vegada s'hi pugui accedir, també assistirà al cessament del campament il·legal. La propietària del terreny, Paquita Marsan, ja ha denunciat l'ocupació als jutjats d'Eivissa. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep.
5: En vies executives directes s'han fixat data perquè el celador municipal entri a la finca, valori la situació real sobre el terreny i s'insti amb totes les garanties el cessament efectiu d'escampament il·legal.
0: S'agreuja la pressió migratòria a Ceuta.
1: Milers de persones han tornat a entrar a la ciutat autònoma les darreres hores. Ho han fet nedant, també travessant a peu l'espigó fronterer des del Marroc. En els darrers 10 dies s'han arribat entre 1.500 i 2.000 persones, que és l'equivalent al 2% de la població de la ciutat. Davant d'aquesta situació, els grups parlamentaris de Ceuta han acordat per unanimitat demanar la declaració d'emergència, el tancament de la frontera i el desplegament de l'exèrcit. És Juan José Vivas, president de la ciutat autònoma.
6: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ja, let's go.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Prop del 80% de les famílies de les Balears han escollit el català com a llengua a quart curs d'educació infantil. Les dades facilitades per la Conselleria d'Educació per al pròxim curs mostren que només un 20% dels matriculats a centres públics tenen el castellà com a llengua de primer ensenyament. Per Illes, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de les de Mallorca, Formentera i Eivissa. El preu de l'habitatge es dispara un 16% a les Illes al mes de maig, la major pujada de tot l'estat espanyol, segons les darreres dades del Consell General del Notariat. En paral·lel, cau la compravenda de pisos a les Balears a poc més d'un 20%. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, ha explicat a IB3 Ràdio que ho atribueix al fet que l'oferta d'habitatge destinada al resident és escassa i molt cara.
2: És una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixada número de transaccions fa que baixi el preu. És difícil perquè la demanda és molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
1: Lluc Major ha declarat l'alerta sanitària al municipi pel problema en la recollida de FEMS. La proposta va sorgir dels partits de l'oposició, però finalment també hi ha votat a favor l'equip de govern. L'objectiu és que es pugui contractar ja una nova empresa que faci net mentre no entri en vigor el nou contracte. La batlessa Xisca a les Coles explica què és el que es farà per posar remei a la situació.
3: Aquest acord que hem arribat amb aquestes empreses externes a FCC és que continuïn amb aquesta recollida de desbordaments fins que la fase efectiva la nova adjudicació, que la nova empresa no només signi el contracte, sinó que paulatinament pugui anar integrant els camions i nou personal dins el contracte.
1: I Formentera ha aprovat per unanimitat exigir més recursos per atendre els menors migrants no acompanyats. El Consell Insular tutela actualment 218 menors i només entre gener i febrer la despesa ja va arribar al 1,5 milió d'euros. La proposta del conseller no adscrit Llorenç Córdoba demana que els recursos es calculin segons el nombre real i que s'avancin abans que es produeixi la despesa.
4: El finançament arriba després que la despesa ja s'ha produït. Una situació que ja és estructural, no es pot gestionar amb ajudes negociades cada pocs mesos i el que necessitem és un sistema estable, suficient, objectivable, periòdic i anticipat.
1: La pressió migratòria s'agreuja també a altres punts de l'estat, com Ceuta. Milers de persones han tornat a entrar avui a la ciutat autònoma nedant i també travessant a peu l'espigó fronterer des del Marroc. Davant aquesta situació, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat a l'Estat la declaració d'emergència nacional.
5: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Vamos a transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
1: El Ministeri de l'Interior ha rebutjat la petició. Ara bé, el ministre Fernando Grande Marlaska viatjarà demà a primera hora a Ceuta per avaluar la situació sobre el terreny. De moment, Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular a la ciutat autònoma. I avui és el primer dia d'un seguit de jornades amb avisos per calor. Menorca ja ha començat les actuacions de prevenció d'incendis forestals. El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de l'illa. Ho explica el conseller del Consell, el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
6: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció.
1: Així arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, i hem escoltat tot a la colònia Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Perdó, benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, quan mos van ja dijous, concretament dijous dia 30 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més, un cap vespre més amb tots vosaltres, en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, com dic, 107.9 Horta, 107.3 a la colònia, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Que ho torno a repetir, perquè l'altre dia me demanaven quina és la freqüència de la colònia Sant Pere, perquè ho dius tan ràpid, i dic, bé, perdó, en el final, ja per costum ja me surt ràpid, perdoneu, si més no. Això, bàsicament tornem a ser aquí un dia més, ara ja dins les oficialment, perquè sí que havia cotjat, però dies enrere, però ara ja de manera oficial, diguem-li així, dins les festes patronals de Sant Salvador d'Horta 2026, ja que ahir vespre varen donar els sus, com dit, de manera oficial, amb aquest sentit, com sols habitual, amb aquesta salutació del balde i desitjar bones festes, que aquí va equivocar-se, va ratificar, però sí que anava a dir bones festes al Visca Sant Antoni, en lloc de dir Visca Sant Salvador. Petita rolatsus que tothom pot tenir, jo també, moltes vegades ho sabeu que al final tothom és humà, cap problema, mostreix el subconscient moltes vegades i coses que passen, a més en moments així, allà a la plaça, en viu, en directe, en fi. Amb el sus, com dic, diguem-ne així, sus, benvinguda, bones festes del balde, i després aquest pregó que enguany va anar a càrrec, com ja ho havíem avançat i n'havíem parlat amb el balde també aquí a Ràdio Horta, de la Associació Art de la Palma, que ja que van rebre aquest premi de Catalunya, reconeixent la seva tasca en aquest sentit divulgativa i d'ajudar amb aquesta recuperació, perquè si veure ja hi havia gent que mantenia aquesta tradició, però el manco l'associació l'ha impulsada encara més, no és que l'hagi reconduïda des de zero, però perquè sí que no estava a zero per sort, però sí que l'ha ajudat evidentment a donar un impuls important, com no pot ser d'altra manera. Ho vàrem enregistrar tant en so com en vídeo, evidentment, bueno, sense trípode i de més amb la mà, ja sé que si heu vist el vídeo a través dels vídeos, en aquest cas a través de Facebook, que ja me'l van penjar per practicitat, bàsicament. Això, sé que no és càmera fixa, si se mou demanem disculpes. Sempre m'he temporat a veure l'altra veu, per allò que s'escolti bé i de més, tot i que sí que és veritat que no sé si l'any passat va fer o no, i anys enrere diria que no, l'any passat tenc el dubte, que sí que se varen posar uns altaveus extres a mitjan plaça, cosa que celebram des d'aquí. No vaig tenir cap feedback, i em sap greu per anglicisme, perquè sempre dic que m'aniran cap aquí, però aquest retorn de comentaris d'ahir no el tingueren com a tal. No vaig saber ningú d'aquest tema de si qualcú havia estat per darrere, si ho havia sentit o no, bàsicament amb això me refereixo. Sí que anys enrere hi havia hagut problemes, perquè també és normal, tampoc no pots tenir que se senti per tot 100% exacte desgraciadament, temes de so és així, per molt bon equip que tinguis. Bueno, hauria de tenir un super equip en tot cas i que després seria molt dificultós llevar per poder fer el correfot, s'ha de tenir en compte també tot aquest tema, si només fos el pregó jo crec que se podria fer un altre muntatge, però s'ha de tenir en compte evidentment que després el dimoni de foc i que s'ha de desmuntar amb el més breu possible minuts, i per tant també això influeix bastant a l'hora de pensar el tema del so. Per experiència ho sé, no és que evidentment entengui participació, però lògicament en aquest sentit s'entén així. Però sí que al manco hi havia aquests altres veus mitjan plaça més manco, que supos que en certa manera ajudaven a que arribés també una mica més enfora el so de les paraules, tant del balde com de l'associació d'Art de la Palma,
en el dia a dia en aquest surs oficial, acompanyats, lògicament, pels cagrossos d'Hortan, xisquet, tenen xisquet, tenen xisquet, tenen xisquet, des del balcó de l'Ajuntament. En fi, en aquest sentit, un molt bon pregó, la nostra enhorabona, lògicament, com no pot ser d'altra manera, pressuposadíssim, i que es continuï en aquesta tasca d'això d'impuls en aquest tema de la Palma, i que des d'aquí tot el nostre recolzament sempre, per suposat, en aquest sentit. Què més? Després del Dimonis de Foc, també a nivell de resum ràpid, també molt bé. No sé si hi havia manco gent participant-hi al davall i al costat que ho miraven o no. A mi m'ha donat la impressió, vist bé, des de fora, des d'un costat, si més no, la impressió que hi havia una micona manco de gent, però tampoc, això com és difícil de comptar, tampoc no ho sabria dir, perquè sí que hi havia bastanta gent, vull dir, no estic dient que no hi hagués ningú, això en cap moment, però sí que m'ha donat aquesta lleugeríssima impressió. Aquí sí que vaig parlar amb altra gent, que sí que pensava precisament el contrari, que hi havia bastanta gent. Per tant, això sempre, com dic, si tinguessin xifres controlades de cada any, podríem parlar-ho empíricament, però com no les tenim, evidentment, són percepcions, al final. Sí que veig que en el principi del pregó la gent estava, que també està bé, cap problema, perquè també mentre s'esperen els cagrossos que arriben, envoltant la plaça, i quedava la plaça buida. Normalment, habitualment, els altres anys, la plaça ja estava plena de gent que esperava dreta, que diem, per dir alguna manera, per entendre molts. En el cas d'ahir sí que jo que vaig posar, o vaig posar, no enmig, però entre còmetes un poc enmig al costat, està de vora l'altaveu i poder gravar i fer fotos bé. Sí que em va sentir una mica tot sol en algun moment, que acostumat a que normalment estàs envoltat de gent i moltes vegades fins i tot no pot gravar bé, o tot el bé que voldries. En el cas d'ahir això era un poc diferent, com dic, i un poc també amb aquesta percepció, i d'altres moments vaig tenir, però bueno, repeteix, no és una cosa 100% empírica. Després els Dimonis de Foc, molt bé, varen fer aquest recorregut, bueno, tant de molt de plaça, pròpiament inici i final, com el recorregut pel carrer Sol, escales, església, bueno, davant l'església i tornar darrere, diguem-li així, davallant per la costa d'Antorrota i cap a l'Ajuntament novament. En aquest sentit, això, hi havia, segons me comentaven un dels, bueno, el cap de la colla de Sant Gonxó, que em vaig parlar amb ell a l'inici. De fet, he vist avui un vídeo que se m'ho veig arran de pell. En aquest cas, que li demanava més o manco quan de dimonis eren més manco, perquè sí que és perquè jo segur que aquests darrers anys, darreríssims anys, ho fan de manera conjunta el Sant Gonxó i el JJ Gertans, que són aquest grup d'Artà que fa pocot, fa any i mig, dos, que se varen constituir. I també sempre, quan només eren el de Sant Gonxó, diguem-li així, ja normalment sempre venien també colles convidades de fora, amb ells, que diem, convidades per la pròpia colla de en aquest cas, de Sant Gonxó. Segons me comentaven, com dic, que el cap era, ahir hi havia els, i ara no ho vaig apuntar, espero no equivocar-me, que m'ha dit els de Falanich, i en total un més o manco una seixantena de dimonis, homes i dones, i bé, dimonis de foc, per tant, o així, i de personal, en certa manera. I sumant, això sí, també aquesta altra protecció hortana que fa molt d'anys que s'adona i que celebram i que tant de bo puguis continuar així molt d'anys, que és aquesta batucada de Tremolartà, que m'assegurava que era una vintena, sí que no vaig fer la recompte, però bueno, més o manco, damunt d'aquestes xifres sumades que diem, seria les xifres que també sempre m'agrada jo, que som de nom, en aquest cas, encara que tingui cap a la branca periodística, sí que sempre m'agrada més els números, i en aquest sentit això. Per tant, com a cosa curiosa, si vos interessés, aquí les vorteix una seixantena de dimonis,
més la vintena de membres de Tremolartà, de la Batucada Artenanca, que una vegada més anaven de manera conjunta posant el so en aquest tant damunt la plaça de l'Ajuntament com en aquest recorregut del Correfocs. I bé, després, bueno, abans en tot cas de les xeremies també no vull deixar-me perquè me dirien de tot i no vull, evidentment, que varen fer aquest recorregut des de l'Escola de Música fins a la plaça de l'Ajuntament, com sols habitual, també és aquesta tradició que també penso que no s'ha de perdre, ja sigui d'aquesta fórmula o amb alguna altra, si s'escau, per mi va bé aquesta, vull dir, no, que no se canvia, però bueno, si com sigui. I per tant també des d'aquí la nostra una bona per suposat els xeremies d'Artà, que sempre hi són quan se'ls demana i se'ls reclama en aquest sentit, així que des d'aquí la nostra més sentida una bona també per suposat. Perquè a vegades és això, que són grups, en aquest cas per exemple, que tot i que com són d'aquí les tenim acostumats a sentir i a vegades no les donen la importància de que realment tenen, de que hi siguin. També jo crec que és una cosa també que a vegades mos haurien de, entre comates, aturar, entre comillat, a pensar, si me permeteu, si més no, en aquest sentit, i donar-li la importància que també realment té que hi siguin. Com sempre sabeu, m'agrada copiar en aquest cas amb el seu beneplàcit les paraules de Jaume Cabré, precisament un dels membres de les xeremies, que sempre diu que sense música no hi ha festa. Evidentment, en aquest cas també sense xeremies no hi ha festa. Bueno, sense l'agrupació de xeremies s'entén, vull dir que tots els instruments que en formen part. Per tant, bé, en aquest sentit, això, el nostre més sentit reconeixement, com dit, sempre hi són, i això s'ha de valorar, com dic, en aquest cas. Així que tothom, no vull deixar ningú, també evidentment no, que de fet se'l veu algun moment en el vídeo perquè va passar per davant, que cap problema perquè era la seva feina, en aquest cas en Jaume, el tècnic de so de l'Ajuntament, que en aquest cas va ser l'encarregat de que s'escoltàs tot prou bé, i per tant també són aquestes a vegades coses que quan se sent bé ningú valora, quan hi ha algun problema després tothom posa el focus, entre comates, persona a persones que hi pugui haver en tema tècnic, també per experiència, i quan la cosa funciona, a vegades, clar, donant per suposat que sempre ha de funcionar, que és així, en definitiva és així, ha de funcionar, però també, en el final, si funciona és perquè hi ha una feina, un equip, una persona més al darrere, i per tant també s'ha de valorar en aquest sentit, per tant també el nostre reconeixement en aquest cas en Jaume, i per suposat en Àlex Flores, tècnic de festes, que també sempre hi és per allà, posant una mica d'ordre, fent el que sigui necessari en cada moment, i per suposat totes les persones que en formin part de tota l'organització en si mateix. També hi ha artenants, per exemple, en aquest cas, a l'agrupació de Sant Gonxó, evidentment, per suposat, quan s'ha anomenat a festa en si, ja les incluïa, que diem, lògicament. També, així com el JJ, hi ha artenants que aquesta agrupació artenanca. I bé, en definitiva, tothom qui me pugui estar deixant, que intent no deixem a ningú, però tothom qui me pugui estar deixant la nostra enhorabona per aquest inici de festes ja oficial des d'ahir. I abans o després, també, si el més petit del cas, sobretot, en aquest cas, vam poder anar o bé a votar o cavalcar alguna de les atraccions que hi havia o comprar alguna coseta. També sí que veure que era el primer dia, també a vegades dius espera que encara queden dies, hi ha gent que, alguns que comencen i després dia sí, dia no, altres que dia sí més poquet i dia també més poquet, en fi, cadascú s'organitza a nivell familiar com pot. I que sobretot això els més petits de la casa en aquest sentit també s'ho passin d'allò més bé i el no tan petits, per suposat, però bueno, sobretot pensant en aquest cas també amb ells i amb elles. Així que res, aquestes festes que duraran fins el proper dia 7 d'agost, com és habitual, en aquest cas enguany cauen divendres, o sigui divendres de la setmana aquí ve, i en conseqüència
Queden encara tots aquests dies, després d'aquest surt inicial d'ahir, que ara ja sí poden dir, estem dins d'aquestes festes de Sant Salvador, festes patronals de Sant Salvador d'Artà 2026. Benvinguts, començant, després de tot aquest fitx inicial que m'he enrotllat bastant, però bueno, benvinguts, començant.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Circulació lenta en aquesta hora a la via de Cintura a Mallorca per un cotxe que s'ha incendiat a l'enllaç amb la carretera de Llucmajor. Per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, connectem amb el centre de control de la DGT. Claudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán retenciones en la vía de Cintura en sentido de aeropuerto desde Sondameta hasta el enlace con la autopista de Inca. Retención generada por un coche que se incendió en la autopista de Llucmajor a pocos metros del enlace con la vía de Cintura. En estos momentos pues va quedando poca retención. En la autopista de Llucmajor en sentido de aeropuerto tenemos un poco de circulación lenta que ha quedado desde el enlace con la vía de Cintura hasta el coin de Rebasa debido al siniestro ocurrido y que ocupó el carril derecho de la autopista, pero ya ha sido despejado. También en la autopista de Inca, desde el polígono de San Castillo hasta la incorporación con la vía de Cintura, tenemos un poco de circulación lenta. Es todo por el momento. Buenas tardes.
1: Gràcies per aquesta informació. Doncs molta precaució al volant a aquesta hora. Seguim amb més qüestions. A Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa, s'ha declarat un incendi forestal escudolar a prop de l'aeroport de l'illa. El foc està considerat de gravetat potencial 1. Ara mateix hi actuen dos mitjans aeris, una autobomba, 17 bombers forestals i 3 agents de medi ambiental. La plataforma Menys Turisme, Més Vida reitera la petició de dimissió al delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. El portaveu de la plataforma, Dani Comas, demana que s'expliqui per què per a determinats esdeveniments es permet més aforament a ses voltes que el dia de la manifestació contra la saturació turística.
3: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a ses voltes, mentre que diumenge per sa manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
1: I condemnat per agressió sexual, l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases, José Luis Suárez, ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros. L'advocat de la víctima, Pere Quecles, ha considerat satisfactòria la sentència, però ha reconegut al programa El Dia que el cas ha passat factura a la salut de la seva clienta.
4: Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés. Des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
1: No és l'única sentència per agressió sexual que hem conegut avui. També ha estat condemnat a 6 anys i mig de presó l'home de 36 anys que va violar una amiga quan dormia al sofà de casa seva. Els fets van ocórrer a Sant Antoni de Portmany el 2022. La sentència també li imposa la prohibició de comunicar-se amb la víctima i aproximar-s'hi durant 7 anys i mig. L'acusat haurà d'indemnitzar la jove amb 25.000 euros. I quan es comença a controlar el devastador foc del centre d'Espanya, la pitjor part se centra ara en la província de Zamora, on un nou incendi descontrolat ha obligat a evacuar 12 municipis i una residència de gent gran. En canvi, millors notícies a Madrid i Àvila, on el govern central ha donat per acabada l'emergència nacional i en veure que l'incendi s'ha estabilitzat tècnicament. Ho ha explicat el president espanyol, Pedro Sánchez.
5: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
1: Des de principi d'any el foc ja ha devorat més de 200.000 hectàrees a tot l'estat espanyol. I amb aquest apunt arribem a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Ahí.
1: I bé, l'Ajuntament publicava ahir aquest text que deia "S'ús de la festa de Sant Salvador". Artà dona avui, en aquest cas ahir, 29 de juliol, el s'ús de la festa de Sant Salvador i que fins a dia 7 d'agost ompliran el poble d'activitats de música, cultura, tradició, esport, propostes infantils i familiars i activitats per a joves. Un programa divers que compta amb un any més en la implicació d'entitats, associacions i clubs del municipi que contribueixen activament a fer possible la programació. L'Ajuntament anima tothom a gaudir de les festes i recorda, com cada any, algunes mesures i recomanacions per garantir-ne el bon funcionament. Per una banda, feis un consum responsable a l'aigua, que lògicament això no només durant festes, però també especialment durant festes. Diu, penseu que l'aigua és un bé comú i escàs. Per tant, en aquest sentit és aplicable, com deia, durant tot l'any, però també de manera especial, lògicament, durant les festes. Després diu, respecteu els horaris per treure els residus. Com és habitual aquests darrers anys, per no dir sempre, perquè pot ser que en algun moment hagués canviat puntualment i no ho hi ara i tal, però bueno, la qüestió és que enguany diu, cal dir que el dies de festa els carrers, ho vull dir bé, els carrers de Ciutat, Cardenal Despuig, Montserrat Blanes, Plaça Conqueridor, Gran Via de la Constitució, en aquest cas fins a la cantonada amb el carrer d'Ausias Marc, i el carrer d'Antoni Blanes, tots aquests carrers que se mencionen, els residus de la fracció corresponent del dia en qüestió s'hauran de treure l'endemà abans de les 9 del matí. És a dir, per exemple, si avui dijous és el rebuig, en aquest cas el d'aquests carrers, repetit, Ciutat, Cardenal Despuig, Montserrat Blanes, Plaça Conqueridor, Gran Via, fins a Ausias Marc i Antoni Blanes, com dic, per exemple, un exemple d'avui, si avui toca el rebuig per ser dijous, l'han de treure demà divendres abans de les 9 del matí i no el dijous a vespre. En aquest cas entenc que són zones de festa o de la zona de festes i en aquest cas així està establert. La resta de poble, bé, de municipi també, si més no, però bueno, de poble que al cap i la fi són les festes d'Artà en aquest cas, de la Colònia de Barança, en aquest sentit s'han de treure com sempre, és a dir, entre les 9, sí, ho diré així de sap per no equivocar, entre les 21 hores i les 24 hores del dia en qüestió s'ha de treure la fracció que pertoca. Per exemple, en aquest cas, en el dia d'avui, com he dit, toca la fracció de rebuig. Per tant, tots els altres carrers que no he mencionat abans han de treure la fracció de rebuig, com sempre, com la resta de l'any, entre les 21 i les 24 hores. I el mateix després demà divendres, en el cas de l'Orgànica i el Bolquers, dissabte en base a Lleugers, etc, etc, etc. Per tant, els únics carrers que tenen canvi a nivell de treure residus són, i el torno a repetir perquè és important això, tot és important, però també vull que quedi clar, carrers de Ciutat, o sigui, carrer Ciutat, carrer Cardenal, perdó, carrer Ciutat, carrer Cardenal Despuig, carrer Montserrat Blanes, plaça Conqueridor, és a dir, tot al voltant, que diem, si més no, Gran Via de la Constitució, és a dir, el Gran Via, bàsicament, fins a la, en aquest cas, fins a la cantonada amb el carrer d'Ausias Marc i el carrer Antoni Blanes, tots aquests carrers o zones han de treure els residus de la fracció corresponent l'endemà abans del 9 del matí. Pel que fa també al Parc Verd a nivell de residus rebuig, diu, consulteu els horaris del Parc Verd. Durant les festes es mantindrà l'horari habitual, excepte els dies de bueno, festa i segona festa, diguem-ne així, que és dimecres, dia 6 d'agost, que obrirà de, qui diu dimecres, jo diria que és dijous, perquè dia 6 és dijous, sembla que demà m'ha fet un copiat i aferrat de l'any passat. En fi, no vull ni parlar. Excepte dijous, és que m'enric per no plorar, excepte dijous 6 d'agost i obrirà de les 9 a les 14 hores i dijous 7 d'agost, en aquest cas divendres 7 d'agost, que romandrà tancat. Per tant, 6 de les 9 a les 14, dia 7 tancat. Bàsicament així, caigui el dia que caigui. En fi, planificar els desplaçaments. La circulació del trànsit es veurà afectada diàriament a la zona del centre a partir de les 18 hores. En el cas del dia de la verbena, dia 6 d'agost, la circulació de vehicles per dins el poble quedarà restringida als residents. Els visitants hauran d'aparcar els espais habilitats fins a les afores del nucli, per exemple, a la zona del polígon industrial, per als que arribin de Canyamel a Son Severa, a la zona de les Pesqueres, per als que venguin de Cap de Pere, i entre les rotondes de la carretera d'Alcúdia i de Manacor, per als que arribin des d'aquests punts, o la colònia Sant Pere, també afegiria jo. Diu, no conduïu si heu consumit alcohol o altres substàncies. Això, evidentment, durant tot l'any, però també lògicament i de manera especial durant la festa d'Artà, però lògicament durant tot l'any. I la policia local d'Artà i la Guàrdia Civil muntaran dispositius de control d'alcoholèmia i altres substàncies als diferents punts d'entrada i sortida del municipi en reforços extraordinaris durant la nit de la verbena, com en van parlar aquí amb el Val d'Artà, Manuel Galán, aquí a Ràdio Artà Municipal, que li vaig demanar si se faria com se sol fer habitualment i m'ha dit que sí. Diu, utilitzeu els vàters habilitats, hi haurà banys públics instal·lats en diferents espais del centre, consultant la ubicació en el mapa que s'ha posat també com a tal, i el darrer punt diu, gaudiu de les festes en respecte, que quasi no sé si és el més important de tot, perquè tot és important, però bé. Diu, se recomana un consum responsable de begudes alcohòliques i demana a la ciutadania informar o denunciar qualsevol actitud sexista o incívica. En el marc de la campanya No i Punt contra les agressions sexistes, durant la gran verbena del dia 6, hi haurà una paradeta informativa a la plaça Conqueridor per oferir informació i ajuda a les persones que ho necessitin. L'Ajuntament agraeix la implicació de totes les entitats, associacions, clubs i persones que fan possible les festes i convida la ciutadania a participar-hi i a gaudir amb responsabilitat i respecte de les mateixes. Salut i bones festes.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: My nave.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I bé, ja arribats en aquest punt, poden escoltar ja aquest inici de festes d'ahir que vàrem enregistrar expressament per ràdio municipal des de, bueno, que se va donar des del balcó de l'Ajuntament, en aquest cas nosaltres vam enregistrar des de baix. Sí que he de dir que els altres anys enrere solia enregistrar directament des del balcó, però sempre era més dificultós, havia de molestar la gent. I aquests darrers anys ja sempre cap anant a baix directament i així no molest i més o mancos se sent bastant per l'estil, si no, menys no, a vegades fins i tot millor i tot. A vegades per que quan has d'estar just a de vora s'ha de sentir millor, en aquest cas no, moltes vegades no s'ho dius així, per tant vaig canviar aquesta manera de procedir ja fa uns anys. Per tant, escoltam Manolo Galán, Balda d'Artà, donant aquests surts a les festes i posteriorment a les representants de l'Associació Art de la Palma que varen ser les pregoneres d'enguany.
1: Artamantes i artamantes. Hi ha pobles que són espectadors de la festa i després, com el nostre, n'hi ha que quan arriben les festes ens agrada ser protagonistes. Per tant, és un d'aquests. Perquè Sant Salvador no són només 10 dies de programa. Són el carrer plen de gent, les places que tornen a tenir vida, la família i els amics que tornen a casa, els més petits que comencen a crear records i els més grans que, mentre es miren tot això, tornen a veure un bocí de la seva infància. Això és el que fa realment les festes especials. Que ens recordem que un poble no són només els carrers o les cases. Un poble és la gent compla de vida. Enguany hi trobareu coses noves i també en recuperarem d'altres que feia temps que no veiem. Qui havia de dir que un concurs de menjar síndria mos fagués pensar en coses quan érem més joves i més petits? Perquè a vegades innovar no vol dir inventar res. Innovar també és tenir l'encert de recuperar allò que ens ha fet feliços. Aquest és el nostre repte, continuar avançant, sense oblidar mai d'on venim. I això no ho fa cap ajuntament, ni cap regidoria, ni cap comissió de festes. Això ho feis tots i cada un de vosaltres, les entitats, els voluntaris, els comerços, els clubs, el personal municipal, en Xisquet i la Xisqueta, i tota aquella gent que moltes vegades i sense fer renou dedica hores perquè els altres simplement puguen sortir al carrer i a disfrutar. Perquè la festa no és allò que passa damunt d'un escenari, la festa és allò que passa entre la gent. Una xerrada, una riaia, una abraçada, un com estàs? Per això només vos demano una cosa, disfrutau. Disfrutau molt, sortiu al carrer, feu poble i recordeu que la millor festa és aquella que ens permet disfrutar tots i a totes. Els que avui allargaran la nit, que n'hi haurà molts, i també els que demà matí s'hauran d'aixecar prestat per obrir un comerç, anar a fer feina o tenir cura dels altres. Respetar-nos també és una manera de fer festa i un poble es construeix cada vegada que ens saludam, que ens ajudam i que compartim una plaça, una riaia, una conversa o una festa, cada un dels dies dels anys. I si hi ha una entitat que representa aquest esperit, és la que avui ens farà l'honor de pronunciar el pregó. Perquè el patrimoni no són només els nostres edificis o el nostre paisatge. El patrimoni també són els nostres oficis, els coneixements, les mans que mantenen viva la tradició. Un poble és ric quan sap d'on ve. però és encara més ric

0: Premi d'Eixer Escolar de Catalunya. Però el millor premi és que em recorda una cosa molt senzilla, que el futur d'un poble no passa per oblidar les seves arrels. El futur passa per mantenir-les ben vives. Per això és un orgull poder donar la paraula a les pregoneres de les festes de Sant Salvador de 2026. Rebem amb un fort aplaudiment a l'Associació Art de la Palma del Parc Natural de Llevant. Molt bones festes, visca Sant Antoni, visca Sant Salvador, i visca Artà, salut i molt bons.
1: I aquest és el discurs de Manolo Galán amb aquest lapsus final, que anava a dir visca Sant Antoni, i però lògicament era visca Sant Salvador. I bé, que ara escoltam en aquest cas les pregoneres.
2: Tartanenques! Preparat per la festa! Què diu? És un honor per nosaltres, l'Associació d'Art de la Palma del Parc de Llevant, per donar-vos a les festes del nostre poble. Aquesta associació va néixer per difondre i donar a conèixer l'art de la Palma, i va ser gràcies al Parc de Llevant, i sobretot agrair la feina feta Anna Catalina Piris, educadora del parc. Sense ella no hagués estat possible res de tot això. Nosaltres som una petita mostra d'associació i del club de la segona edat, que fa una feinada. I ara, donant la paraula a la nostra presidenta, la Carmen Hernández.
3: Bon vespre. La Palma no és només un ofici, és memòria, és cultura, és paisatge, és comunitat i és allò que ens uneix. Qui ha ensumat l'olor del sofre quan entrava a casa padrina o a casa mare? És un olor que mos transporta a molts records. La mare fent lletra davant el foc i aquelles cotxeries plenes de dones on se replegaven per fer lletra i feien comunitat. Les petites botigues on es bescanviaven senaes per queviures, i tant de records d'un poble que feia olor de sofre. Una olor desapareguda i desconeguda per molts, però que nosaltres, des de l'associació, l'han recuperada. L'associació va néixer amb l'idea de fer escola, perquè aquesta artesania tan nostrada com la lletra no quedés en l'oblit. Per això, ensenyam a les escoles, feim tallers, la Fira de l'Art de la Palma, conferències, obres de teatre, trobades a diferents pobles i publicacions, a fi de fer visible la lletra i que la gent la palpi, l'olori i la se faci seva. Fa 6 anys que som associació, i aquest any ha estat especial. Des del col·lectiu Eixercolant de Catalunya mos han reconegut la feina feta i mos han atorgat el primer premi d'emprenedoria en coneixements etnobotànics. I tenim una molt bona notícia. El Consell aquesta setmana ha obert l'expedient per declarar l'obra de Palma bé d'interès comunitari immaterial, el que s'anomenava

0: Albic. Això mos dona coratge per seguir fent feina. Avui hi ha 25 pobles i 160 persones que som els socis de l'associació que mantenen viva la tradició de la lletra. 25 pobles units pel mateix patrimoni. Això mos recorda que la cultura no es separa, la cultura uneix. Recordam amb admiració totes aquelles dones que amb les seves mans varen sostenir les famílies, dones que treballaven al camp, que criaven els fills i filles i que amb la lletra transformaven allò que la natura els oferia en objectes útils per viure. Elles mos varen ensenyar que la riquesa no sempre es mesura en dos bens, sinó en la capacitat de saber aprofitar el que tenim i el que ens envolta. Per això volem reivindicar la necessitat que tenim de protegir el nostre territori. Prou de massificació. Necessitam un poble viu, no un poble convertit en decorat. Necessitam conservar allò que ens fa únics, la nostra llengua, les nostres tradicions, el nostre paisatge i la nostra manera d'entendre la vida. També volem fer una crida a protegir el Garbaró. Natura no hi ha palma. Sense paisatge no hi ha identitat. I sense identitat és molt difícil saber cap a on volem caminar. Vos convidam a no deixar caure en l'oblit aquesta artesania tan nostra. Vos convidam a que l'experimenteu, l'oloreu i la vostra sou vostra. El que ens quedam per nosaltres morirà amb nosaltres. El que transmetem perdurarà en el temps. Bones festes, salut i lletra!
1: I bé, aquest és el pregó que se va fer ahir vespre i també la salutació inicial que diem del Val de Manol Galant i de la, en aquest cas de l'associació Art de la Palma, que com he dit al principi donem l'enhorabona lògicament d'aquí des de Ràdio Tau Municipal. En aquest sentit, això sí que un pregó bastant encertat, cadascú ha de fer les seves valoracions, evidentment, i res, sí que de fet, com bé deia en aquest cas Carmen Hernández, presidenta de l'associació, el Consell de Mallorca deia que ha obert aquest expedient per declarar aquesta qüestió del BIC, bé d'interès cultural. Jo el manco m'ho sabia d'interès cultural, elles varen dir d'una altra manera, però bueno, en fi, cap problema. Lo important és que se consolidi en aquest sentit. I de fet avui hem rebut en aquest cas una de les notícies del Consell de Mallorca que han rebut, precisament diu així. No sé si està feta posta o coincidència, però diu el Consell de Mallorca inicia la Palma, s'escriu així en aquest cas, tot i que una altra l'idea en Palma, bé d'interès cultural i immaterial, que de fet és una altra cosa que no és BIC, en aquest cas, bueno, és BICIM, però bueno, és un subapartat del BIC, si més no. Per tant, aprofit ja també per llegir aquesta notícia, ja que va la cosa enllaçada, si més no. Diu, la institució protegeix una de les activitats artesanals tradicionals més representatives de l'illa i salvaguarda el conjunt de coneixements, tècniques i pràctiques vinculades a l'elaboració de la lletra. El Consell de Mallorca ha incoat l'expedient per declarar l'obra de Palma, bé d'interès cultural i material, BICIM, una figura de protecció

que reconeix el valor patrimonial d'una de les activitats artesanals tradicionals més emblemàtiques de Mallorca i garanteix la conservació del conjunt de coneixements, tècniques, pràctiques i expressions culturals vinculades en aquesta manifestació del patrimoni cultural immaterial. La declaració protegeix el conjunt de coneixements associats a l'elaboració artesanal de l'obra de Palma a partir de les fulles del garballó, Chamaerops humilis, l'única palmera autòctona a les Illes Balears, i inclou tot el procés tradicional, des de la rebassada i la preparació de les matèries primeres fins al trenat de la llatra, la confecció de les peces, el vocabulari específic de l'ofici, les formes de transmissió de coneixements i les expressions culturals que han acompanyat aquesta activitat al llarg dels segles. El president del Consell, Joan Garmés, ha destacat que amb aquesta incursió fem una passa més per preservar un llegat que forma part de la identitat de Mallorca i que ha passat de generació en generació gràcies a l'esforç i el coneixement dels nostres artesans. Així mateix, ha remarcat també que aquesta és la sisena declaració de bé d'interès cultural i material que impulsa el Consell durant aquesta legislatura. Un fet, diu, que demostra el compromís ferm de la institució en la protecció del patrimoni cultural i material de Mallorca. Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha assenyalat que protegir aquest patrimoni significa garantir que els coneixements i les tècniques que durant segles han transmès a les artesanes i artesans puguin continuar vius i arribar a les generacions futures. La incoació de l'expedient respon a la sol·licitud presentada per l'Associació Art de la Palma, que, com bé hem escoltat a les pregoneres, del Parc Natural de Llevant, amb el suport de, lògicament, dels ajuntaments d'Artà, de Capdepera i, en aquest cas, també de Pollença, així com del Consell Assessor de Patrimoni Cultural i Material de les Illes Balears. La documentació tècnica posa de manifest que l'obra de Palma constitueix una de les manifestacions més representatives del patrimoni cultural i material de Mallorca i que la seva pràctica està documentada des de l'edat mitjana, tot i que existeixen evidències arqueològiques que apunten a un origen molt més antic, vinculat a l'aprofitament tradicional del garballó des de la prehistòria. Durant segles, l'obra de Palma va constituir una activitat essencial per a l'economia de nombroses famílies mallorquines, en el nostre cas podríem dir segurament, i especialment d'aquí la nostra contrada d'Artà i Capdepera, i va donar lloc a una activitat artesanal important basada en l'elaboració de senalles, capells, maletes, graneres i nombrosos objectes d'ús quotidià. La transmissió a l'ofici es desenvolupava principalment en l'àmbit domèstic i familiar, on les dones majoritàriament esdevingueren les dipositàries principals dels coneixements relacionats amb la preparació dels brins, del trenat de la llatra i del cosit de les peces, mentre que els homes assumien habitualment les tasques vinculades a la rebassada de les palmes i la preparació inicial de la matèria primera. Evidentment, de manera majoritària, no tenia el percàs així 100%. L'expedient també reconeix el paper fonamental que desenvolupen avui les associacions, les institucions, els centres educatius i les noves generacions d'artesans i artesanes que treballen activament per recuperar, transmetre i difondre aquest patrimoni viu, adaptant-lo als nous temps sense perdre l'essència d'una tradició centenària. La declaració realça la relació estreta entre aquesta artesania i el paisatge on creix el garballó, especialment a la nostra contrada del Llevant de Mallorca i els extrems de la Serra Tramuntana també. L'aprofitament tradicional d'aquesta espècie ha contribuït històricament tant a la conservació d'aquests hàbitats com al manteniment dels coneixements vinculats a la gestió tradicional del territori, configurant un paisatge cultural singular que forma part de la identitat de Mallorca.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I per cert, també he de dir que en quant a convidats del programa de Cafè Express de Ràdio Artà, la veritat és que me passa una cosa d'aquestes curioses, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. Estic a l'espera de que, com hi va haver plenari, els diversos partits polítics en representació de l'Ajuntament me diguin quin dels dies les va bé per poder organitzar-me i de moment algú sí que m'ha contestat que dies més endavant, però alguns encara no, a pesar de la meva insistència, i alguns sí que m'ho van dir el dia que vengui bé, però clar, sí que veure que sense saber la resta quin dia volen o les pot anar bé fa mal organitzar-se. Crec que acabaré dient i d'ahir tot el dia, i em perdó per dir-ho així, i si va bé i si no, paciència, perquè en el final vaig passant dies i no puc gestionar cap altra entrevista per si de cas algun partit polític que tenc o que hi ha encara pendent, que diem pendent en el sentit de que triïn data després de les meves peticions habituals, que diuen que sempre després del plenari. En aquest sentit, això fa mal dir, bé, jo m'organitzo una entrevista amb algú no polític, per exemple, perquè mai sé qui acabaré tenint o no el mateix dia, l'endemà o tal dia en qüestió. Simplement, com dit sempre, m'agrada ser transparent en aquestes coses que ja sé que no se solen explicar, però que com a ràdio pública entenc que també me sento en l'obligació i responsabilitat de donar les explicacions també en aquest sentit. Per tant, bé, veurement si acaben triant dia prest, en el sentit de jo poder m'organitzar, que diem, i si no, acabaré un poc ja de tal dia i anar-me organitzant, perquè si no els dies passen i el temps passa molt ràpid i al final acabo en dies que podria tenir segurament altres entrevistes, no les acabo posant per por que algú me digui si avui em va bé, i evidentment intento donar prioritat ja que també són festes i s'ha hagut el plenari, etc. Intento donar aquesta prioritat a altres temes que puguin ser més aplaçables per dies més endavant.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Kuya,

I continuem aquí en aquest capvespre de Radio Hortam, recordem que no cal recordar-ho, però hem sortit així, però bueno, realment anava a dir d'una altra manera, però en fi, anava a dir, recordem que estem en festa de Hortam, està clar que supos que ja ho sabeu més que de sobre, però on volia anar era dir, recordeu que avui tenim aquests diferents actes, bàsicament, era un poc això aquí on volia anar, però vaja, és igual. En fi, crec que som antes i perdó per les rialles, si no feim unes rialles al final, en fi, m'estic més fins aquí. Això, avui dijous dia 30, bueno, bé, bàsicament tot l'enrere ho he comentat ja en anteriors moments al programa d'inici d'avui, bàsicament, però bueno, faig un repàs pel poc que m'acosta del que he hagut fins ara. Dissabte 25 hi va haver l'Enclantin Festes, o l'inici de l'Enclantin Festes, amb l'estol de Bellpuig i la negociació de l'exposició El Té del Temps, que recordem que continua oberta cada dia de les 19 a les 22 hores fins dia 10 d'agost, en aquest cas a la sala d'exposició de la Valdesa. Això és important, ja que també en aquest cas encara fins dia 10 teniu temps de veure aquesta exposició El Té del Temps, de Mancio Valiente, la sala d'exposició de la Valdesa. Després també hi va haver el 17-25 i un poc com acte en si mateix, però també en certa manera enllaçat posteriorment en la sala de Bellpuig, era un poc les dues coses, la nova proposta titulada La Tremolada, que també des d'aquí donar la bona una vegada més a la batucada. Després, diumenge 26, aquest gran concert que me'l va oferir Manu Guix al Santuari de Sant Salvador, i com no, també amb el grup taloner, en aquest cas enguany, com era Baba Josifà, aquest grup on hi ha bastanta presència artenenca i que sempre en aquest concert de Sant Salvador de l'Agricultura Balear sempre se dona la possibilitat de que artenens i artenenques que estiguin en el món musical o bé estiguin començant o hagin començat fa poc o algun d'aquests estils se puguin o bé donar a conèixer o donar a conèixer encara més, si més no, del que ja ho estiguin fent. Per tant, en aquest cas crec que tot un encert en aquest sentit, com també feim a Radio Hortà, que de tant en tant també anem posant músiques d'artenens o fetes per artenens o en relació a artenenca. És el nostre petitíssim, ja sé que petitíssim, però bueno, grades en... Després dilluns 27, aquest dilluns hi va haver l'exhibició de gimnàstica artística al Poliesportiu Necroval. I ahir, com ja han comentat, aquests SUS, bàsicament la sortida de l'Estol de Xeremies des de l'Escola de Música fins a la plaça d'Ajuntament, la tenugada de festes amb el pregó inicial de Càrrec d'Art de la Palma i el Coet Boet, amb el Ball de Calgrosso, Xeremies i, com no, també el SUS del Balda, i el correfoc, posteriorment, a Càrrec

Per tant, bé, sempre hi sol haver alguna colla més, diguem-ne així, convidada que no surt al programa, però que convidada per Sant Gonxó, que diem, normalment. Sempre sols així, tot i que no sol sortir com a tal. I després, el que hi aquí on anava, però bueno, també sempre jo sabo que quan duim pocs dies m'agrada també fer un repàs de cap enrere. Avui dijous, dia 30 de juliol, fa cosa ja d'una hora i mitja estava previst, no sé quan deu anar la cosa, de les finals, bàsicament a les 5 i mitja, a la final de la categoria escola del torneig de tennis, del que és ja consolidat torneig de tennis en la seva 34a edició, si no m'equivoc, que això sí, com sempre diu, aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l'organització, perquè clar, sempre surt amb un programa la final, evidentment abans de la final hi ha totes les fases prèvies del torneig, i en conseqüència depèn de com un partit de tennis no té un temps establert, no és com per exemple el futbol que hi ha els 90 minuts bé, la qual se pugui allargar a un partit de bàsquet, a un partit de vòlei que pot variar també una mica, però dins l'habitual, diguem-ho així, pot anar minuts amunt, minuts avall, però bueno, hi ha una certa establença. En aquest cas el tennis sí que evidentment depèn de com vagi el partit en si mateix, pot durar molt més o pot durar molt manco. I en conseqüència això sempre se posa aquest afegitó, diguem-ho així, de que els horaris són orientatius. De fet, sé que algun any que he pogut anar així com a perseguir una mica i a nivell de feina, que no m'ha coincidit aquí amb el programa i que per tant hi podia anar, en aquest sentit passava això, que habitualment estava prevista la final per una hora concreta i al final acabava sent una hora després o fins i tot un poc més enllà, no me'n recordo ara exacte. Però vaja, bàsicament això és el que hi havia o hi ha previst per avui, aquestes finals de la categoria escola del torneig de tennis, ja dic, no sé com deu estar la cosa i de més. Després a les 6 fa una hora estava prevista aquesta final, aquesta festa de final de curs, volia dir, de l'escola d'estiu a la plaça del Conqueridor. Després també a les 6 donava inici, estava previst que donés inici el torneig de futbol 7, el fet de ser aquí a Ràdio Ordà evidentment no m'ha permet tenir la darrera notícia, si qualcú jo sabeu tenir el nostre número de WhatsApp, ara després ho dic, però bueno, el torneig de futbol 7, en aquest cas, com hi ha diversos dies, cada dia té un rang d'edat, en el cas d'avui d'entre 14 i 18 anys, si és el camp de futbol de les Pesqueres. Després, ara, suposo que deu estar a punt de començar, perquè estava previst per les 7, per les 9 hores, aquesta proposta que va començar fa pocs anys, però que ja també s'ha, no sé si dir consolidat, però sí que és veritat que ja s'ha fet un lloc dins aquest programa, com és la comentada, en aquest cas la 7a edició d'aquest concurs de letres coentes més picants del Llevant. Enguany compta música en directe en tribut a Napipona, membres de Baba Josifà i Gas Butano, i el DJ Rau Poca. Més informació i inscripcions, que en aquest cas hi ha inscripcions ja per l'hora no, però bueno, el Instagram arroba sa comentada. És a l'amfiteatre de Navallesa i és una d'aquestes coses que, com dic, va començar fa aquests 3 anys i que ja s'ha anat fent un lloc dins el programa i la veritat que molta gent participant i també molta gent per veure-ho, perquè també té el seu punt en aquest cas, aquest quasi millor dit en aquest sentit de veure aquest concurs també, si més no, ben interessant i concret. Després, i un poc en base al que el mateix que parlava abans, entorn a les 9:30, d'aquí mitja hora estava previst, o està previst, tot i que amb la salvetat de tot el que he explicat abans, la final de la categoria sènior del torneig de tennis. Evidentment, els horaris són orientatius un poc en base al que deia abans. I després, a les 8:30, hi ha la inauguració de l'exposició Fer Sorgir, de Fina Massanet. La natura també es pot fer néixer, diu Ramon Drauberta, cada dia, de les 9 del matí a les 15 hores, fins dia 7 d'agost, o sigui, durant totes les festes, ja que és a l'Ajuntament d'Artà pròpiament dit, o sigui, a l'edifici de l'Ajuntament. La inauguració serà, però, avui, a les 8:30, a les 20:30, quan dic inauguració de l'exposició
de Finem Massanet, doncs el recomanem, com no pot ser d'altra manera, a l'Ajuntament d'Artà, avui a les 20-30 hores, i si no hi podeu anar avui, recordeu que teniu cada dia de les 9 a les 15 hores, o sigui, en horari, bàsicament, d'oficina a l'Ajuntament.

0: tardar, per dir-ho així, dins les festes. Després, ja de cara a demà divendres, dia 31 de juliol, començam de bon matí, entre comotes, a les 10, amb el matí mogut, aquesta proposta que també fa pocs anys que se du a terme, en la participació del Centre Dia, és un acte obert a tothom i amenitzat amb música, que se du a terme a la residència, no sé què anava a dir, a la residència posada als olors, és a dir, a la residència d'Artà, bàsicament. És aquesta espècie de verbena, que evidentment no és una verbena, però vendria a ser una espècie de verbena per residents i familiars, lògicament especialment dels residents, però bueno, acompanyat dels seus familiars, i sí que és veritat que també igualment hi pot entrar tothom qui vol, és un acte obert a tothom, també així ho diu el programa, vull dir que no cal que hi tingueu un familiar per anar-hi si voleu, evidentment està pensat majoritàriament perquè sigui això, per residents i familiars, per suposat. Però bé, en el final és això obert a tothom i per tant no se demana entrada ni qui ets ni qui no ets. Sí que és veritat que evidentment se demana respecte pels residents si no teniu familiars directes com a tal, per suposat. En aquest sentit, com dic, serà demà divendres, dia 31 a les 10 del matí. Després, de cara al cap vespre, tornen a tenir torneig de futbol 7, però en aquest cas en la franja de 12-14 anys, inscripcions i més informació a la xarxa social del club, al camp de futbol de les Pesqueres, les 19:30, festa infantil tipi-tipi-top, que no poden faltar també en la festa, lògicament aquest grup local, la plaça Concridom, demà divendres a les 7:30, festa amb tipi-tipi-top. Després ja a les 20 hores, jornada de reggae, en Joyful Sound System i convidats de Lutsam. Des de Sevilla, per exemple, arriben Call Up Records, no sé si ho pronuncio bé, Call Up Records, cosa així, el meu anglès regular, perdoneu, acompanyats de la secció de vents Chelon Horns, fa jota per les, no és que vagi a pronunciar malament, Horns, en aquest cas té la seva traducció com a tal, i cantants de renom nacional com Tenor Mario, Yeyo Pérez o Cali Arias, Cali, dues és Arias. Perdó, perquè segurament em pronuncio malament algun d'ells, m'esculpeu, no és la música que s'ha escrit habitualment i per tant, perdó, perquè segur que en dic malament algun dels noms i me sap greu que sigui així. Després, bé, més que després a la mateixa hora, realment en aquest cas a les 8, a les 20 hores, tenim l'itinerari de les escultures de Miquel Sarasate, que aquests dies veiem que s'estan repartint per diversos punts del poble. De fet, des de la regidoria de festes se'ns ha demanat que en facem especialment difusió a altres companys de la premsa, quan considero que hi ha persones concretes que la seva feina és aquesta en l'Ajuntament, però en fi, per això cap problema, no me faltaria, però bueno. En aquest sentit, sí que se vos convida a recórrer els espais més emblemàtics del nostre poble i descobrir les escultures del gran artista Miquel Sarasate. Evidentment jo crec que no cal descriure qui és el Miquel Sarasate, perquè segur que tothom el coneix en aquestes alçades. Bueno, més joves o el millor no, ara pensava, sí que era, però bé. Normalment la gran majoria d'artens i artens que sabem qui és, per suposat. Quan dic que el millor de noves generacions, el millor ja no tant, perquè no és mal. Però, i amb això no estic dient res indirectament, però sí que és vera que també és lògic. I diu un itinerari que uneix art, patrimoni i paisatge i que vos permetrà gaudir la bellesa de cada obra integrada en l'entorn. Diu, deixeu-vos sorprendre per aquest viatge cultural i descobriu el poble amb una mirada nova. La inauguració de l'itinerari serà des de Can Solivelles demà a les 20 hores, per tant vos ho recomanem de manera especial. Començant a Can Solivelles. Can Solivelles és l'edifici on ara hi ha les oficines de l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera. Oficines noves, per dir-ho. Bé, noves ara que ja no són noves com a tal, però que és l'edifici de nets, diguem-li d'alguna manera, l'edifici entre cometes de sempre, que tampoc seria així, l'Ajuntament d'Artà. Per tant, bé, ja serà el SUS i la veritat vos ho recomanem perquè en Sarasate, com dic, no cal descriure-lo, no cal descobrir-lo perquè És dir el seu nom i segur que tots sabeu qui és i la seva tasca, si me no han vist, com dic, aquests dies que s'estan repartint aquestes figures de ferro per diversos indrets del poble. No sé si totes les reparteix la mateixa empresa, en algun cas sí que he vist aquesta empresa d'obres i serveis de Cap de Pere, no diria el nom per no fer-ne publicitat, segur, suposo que més d'un ja pot intentar descobrir qui és, quin és, en tot cas que està fent aquest repartiment, com dit, de les figures de Miquel Sarsate per indrets com, per exemple, els Jardinets d'Escollet, l'entrada pel poble davant, entre còmetes, del quartel de la Guàrdia Civil, però un poc més amunt, diguem-li així, l'entrada a l'inici de l'empedrat del carrer Ciutat, per entendre-nos així, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, són diversos indrets, ara n'he nomenat dos a l'ETSA, però que han pogut ja veure, creiem, aquestes figures de ferro, i perdó per dir-ho així, és dir molt ràpid, de Miquel Sarsate o Miquel Sarsate, que demà a les 20 hores se'n fa aquest itinerari com a tal i que vos convidem a fer de manera conjunta. Això serà demà a les 8. Després, demà a les 9, a les 21 hores, bueno, a les 8, a les 20 hores, s'entén, vull pensar. A les 21 hores, el bingo familiar musical, que aquí està integrat en l'apartat d'infantil. Particularment sí que és veritat que podria estar incloure't en l'apartat infantil, però jo ho inclouria en l'apartat familiar, però bueno, no mos posarem amb això, només faltaria. Diu, música, ball i sabrosos premis, també són aquesta proposta que ja fa, bueno, l'any passat sé que es va fer seguríssim i el dubte si ja fa 2 anys que diem enrere o era l'any passat que s'ha començat a fer. Jo crec que ja fins i tot ja deu fer 2 anys, o sigui, aquest és el tercer possiblement. Però vaja, si no, en diverses ocasions s'ha fet aquesta proposta de bingo familiar musical, i amb molt d'èxit, de veritat, en aquest sentit, així que vols animar-me a participar-hi. Sí que és vera que avui de matí, quan repassava jo particularment un poc el programa, m'he donat una mica que en certa manera sí que és vera que, com és un cas familiar, se pot anar un aquí i un allà, però diu també, més enllà del que ja he llegit, que diu música, ball i sobre els premis, també diu arribau amb antelació per recollir els cartons, serà la plaça Concridor. Particularment, clar, no sé què dura l'itinerari de les escultures, que està previst que duri l'itinerari de les escultures de Miquel Sarsate, entenc que és un itinerari que se fa, sí que diem, a peu, entenc, jo per les ubicacions del mateix, i per tant entenc que du una estona aquest itinerari. El dubte és, clar, no sé si haguent estat proposat a les 8 del vespre l'itinerari de les escultures de Miquel Sarsate i a les 9 el bingo familiar musical i que te diu que arribeu amb antelació per recollir els cartons, no sé si és compatible una cosa amb l'altra, que és tema de coordinació horària, bàsicament, és un poc el dubte que me genera. Esperi i desig que sí, i que no hi hagi problemes que algú digui, clar, és que vull fer l'itinerari, com el lògic de Miquel Sarsate, d'escultures, però també vull ser d'hora per recollir els cartons del bingo familiar musical. En fi, aquí sí que suposo que veurement si se pot fer tot com toca, i no haver de fer virgris o anar corrents, entenem-nos així amb aquest sentit de l'expressió. Res, simplement és una cosa meva, no sé si tal vegada interpretar malament o no, potser és una cosa meva i ja està. I després tancarà demà divendres, dia 31, la Festa Blanca, que ja arriba a la seva 7a edició. Serà a partir de les 10 del vespre, a les 22 hores, i és important que és per majors de 16 anys. Hi haurà control d'accés, s'ha de presentar el DNI físic i els menors de 18 anys han de dur una autorització. O sigui, dels que tenen entre 16 i 18 anys han de dur autorització. Evidentment, els majors de 18, lògicament, amb el DNI físic ja s'entén que no cal. I serà un any més al pàrquing de Sa Clota, en aquest cas, com he dit, demà divendres, dia 31, a les 22 hores. Aquesta, en aquest cas, 7a Festa Blanca. i el ja dissabte a les 12 del migdia, que veurem com ho va amb aquesta calor d'enguany, que ja de per si solen passar calor enguany ja ni de compte, però bé, a les 12 del migdia d'aquest dissabte, dia 1 d'agost, venen molt en sa banda, l'associació musical Banda Música d'Artà, la nostra banda convida tot el poble a gaudir d'un dels actes més esperats de les festes, diu, veniu, fem vermut amb la família, els amics, amb música per ballar, escoltar o simplement gaudir d'un migdia diferent i original. Això sí, és important, pensau dur els vostres tassons reutilitzables. I també, si qualcú ja vol comprar tíquets amb antelació o temes també de relació amb la banda, demà cap vespre ja ha anunciat la pròpia banda de música que hi seran, heu dit de memòria, que és entre les 6 i les 8, és a dir, les 8 i les 20 hores, demà damunt la plaça de l'Ajuntament. Per tant, si algú ja ja tenia avançat i no va de fer que posteriorment el dissabte, anava a dir matí i migdia, pot també adquirir els tiquets ja prèviament demà cap vespre, per exemple, de les 18 a les 20 hores. Després, amb aquesta modalitat que se va estrenar l'any passat, després del vermut en banda s'ajuntarà, diguem-li així, o se farà de manera continuada amb la, diu aquí, Gran Verbena, que diu, i en acabar, tots junts acompanyaran la banda fins a la plaça Conqueridor, on començarà la Gran Verbena, que no és que la faci la banda, sinó que la banda fa l'itinerari, diguem-li així, d'aquest, per anomenar d'alguna manera, passa carrers des de la plaça d'Ajuntament fins a la plaça Conqueridor. Sí que veure que va servir l'hem passat per a l'hora de netejar i recollir tot el tema de la plaça d'Ajuntament, que després els membres de la banda han de tornar, en cas han de tornar, però bueno, han de tornar, jo també, vull dir que no és que m'estigui abans, sinó que ho dic ara com radiofònicament, com a de ràdio. Han de tornar a pujar a recollir tot i per tant també ja se perden part d'aquesta Gran Verbena, és una de les coses que se va posar damunt la taula, diguem-ne així, dins la comissió de festes, se va considerar que havia de ser així, per tant, bé, supos que al final s'han de prendre decisions i és difícil fer-ho bé per tothom, però vaja. Per tant, se tornarà a fer aquesta modalitat, que se va estrenar, diguem-li, l'any passat, de no fer una verbena al vespre, sinó fer una espècie de, entre comates, tardeo, no és un tardeo, però vendria a ser una verbena tarda, en certa manera, posteriorment n'hem acabat el vermut en sa banda. I en el programa ve posteriorment, tot i que realment és un poc paradament, a les 19 hores el mercat mostra i venda d'obres de diferents artistes plàstics residents a les Illes Balears, que serà als Jardins de Navaldès, això recordem dissabte, dia 1 d'agost. I en fi, i així segueix després en altres propostes, dia 2, 3, 4, 5, tal, fins dia 7, com ja sabeu, que és el darrer dia de les festes, com és tradició, això no té més història, perquè sempre és dia 7 i per tant no hi ha dubte en aquest sentit. Ara el Manco ha fet aquest recordatori, aquests diversos dies que tenim per endavant, demà més, evidentment, demà farem més recordatori, de moment per avui, feia recordatori ara no, només pel que tenim per avui, final del torneig de tennis de les categories escola, que estava previst per les 5 i mitja, ja he dit abans que no sé com demanar d'horari, també igualment a les 19:30 està previst la categoria sènior, entremig torneig de futbol 7 a les Pesqueres, a les 19 hores deu començar a fer un quartet, cosa així, la Coventada. Després a les 20-30 hores inaugurarà l'exposició Fer sorgir de Fina Massanet a l'Ajuntament d'Artà. Repeteix que a les 8:30 aquesta inaugurarà l'exposició de Fina Massanet avui a les 8:30 a l'Ajuntament d'Artà. Vos el recomanem també, si més no. Això és el que tenim per avui i demà matí, perquè mos quedarà també abans de fer el programa demà cap vespre, demà matí a les 10, aquest matí mogut a la residència de la Posada dels Olors d'Artà. I bé, i anem enfilant en recta final del programa d'avui, en aquest cas anem, ja sé que vaig tard, però bueno, en fi, en el final el que s'ha de dir i que podem. Anem, si m'ha permet la web, anava a dir, a través de Valès, no sé per què no m'acaba de... entrar aquí bon vull. A través de Balears Meteo, la informació meteorològica d'ara mateix, diguem-ho així, d'Artàs, i com dic, si la web m'ho permet. En aquest sentit, ara sí, perdó, no volia entrar. Dius, quan són les de 9 i 15, bueno, ja i 16 en algun rellotge, d'avui dia 30 de juliol, tenim cel serè, 31,4 graus centígraus, sensació tèrmica de 36 graus, la màxima d'avui 34,1 a les 14 i 21 minuts i la mínima de moment de 8,6 a les 7 i 14. Aquestes temperatures que han tingut, com dic, dins el dia d'avui, o manco fins al moment, que redondejant vendria a ser entre els 19 i els 34 graus. Temperatura actual, repeteix, 31,4 en sensació tèrmica de 36 graus.
1: Els quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

I bé, pel que fa al vent ara mateix de sud-sud-est, 1,6 km per hora, amb ràfegues de 12,9, màxima ràfega d'avui fins ara, 20,9 a les 15 i 14 minuts, a les 3 i quart d'avui migdia. Màxima ràfega mensual continua i possiblement ja acabarà així, veurem, de 57,9 km per hora, la humitat ara mateix en el 64%, robada al punt del 23,7 graus, baròmetre 1.017,1 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió de l'índex ultraviolat per avui 9,3, per demà 9,4, pluja d'avui 0, com ja sabeu, per tant continuant total mensual 0, tot i que va fer alguna cosa l'altre dia, però bé, el manac que sortia el sol a les 6 i 44, posta el sol a les 21.01, posta la lluna a les 7 i 20, sortia la lluna a les 21.42, tenim lluna vea, un 99% il·luminada.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I bé, pel que fa a la predicció, a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, tenim que per el que queda d'avui dijous, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures res perquè la marca de tot el dia, per tant no seria aplicable, vent en calma en 0. Pel que fa a demà divendres 31, tindríem la pràctica totalitat del dia en cel descobert, amb excepció a les darreres hores que podrien tenir boirina, per tant atenció, demà cap vespre, vespre. Possibilitat aquesta de boirina. La resta de dia s'ha descobert. 0% de possibilitat de pluja en tot el dia, també demà, bé, i de tots els altres dies pràcticament. Temperatura per demà divendres 31, darrer dia del mes, entre 21 i 35 graus. Sensació tèrmica màxima que pot arribar als 37, el vent començaria i acabaria en calma i entre mig de sud en 15. Passaríem a dissabte, dia primer, començaríem amb cel descobert i el podríem acabar amb poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja en tot el dia, si no, temperatures possibles entre 21 i 34 graus, i baixada d'un grau de màxima respecte al dia anterior, vent de l'est en torn a 10 km per hora. Passaríem a diumenge, dia 2, que podríem començar en cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, i segona meitat cel descobert amb un 0% també. Temperatures 22-35, per tant pujaria un grau la mínima i la màxima. El vent podria situar-se a sud-est, a bufar de sud-est, en torn a 15 km per hora. Passaríem a dilluns, dia 3, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatura de 22-34, i baixada d'un grau de màxima, vent de sud-est en torn a 15. Pel que fa a dimarts, dia 4, cel poc ennuvolat, 5% de possibilitat de pluja, és l'únic dia que diferent a 0, en tot cas un percentatge baix. Temperatura de 22-34, igual com el dia anterior, sense canvis, i vent també de sud-est en torn a 15, també sense canvis en aquest sentit. I per dimecres, dia 5, cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual, 22-34, vent també sud-est, tot i que baixaria un poquet en torn a 10 km per hora. Per tant, en resum, 0% de possibilitat de pluja tots els dies, amb excepció de dimarts, un lleugeríssim 5%. Temperatures, la mínima, tenim els 21 de demà divendres i passat demà dissabte, que passa el 22 per diumenge i se manté ja el manco fins a dimecres, és a dir, tenim només 21 divendres i dissabte i 22 diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, que és el que m'ho deixo veure, no sabem si més enllà també, i pel que fa a la màxima, pràcticament 34 graus a la gran majoria, amb excepció de divendres i diumenge, els 35 graus, és a dir, demà divendres 35, baixem els 34 i dissabte, puja els 35 diumenge, torna a baixar el 64 per dilluns i se manté dimarts i dimecres. I per tema de vent, no ha cap dia que marqui ràfegues màximes, hi ha diversos dies que marquen en torn a 15 km per hora, però ja veiem, no voldria dir bàsicament massa vent, si més no. Per tant, certa estabilitat, amb alguns lleugers canvis, si més no, però vaja, tots aquests dies tindríem això més o manco una certa estabilitat en quant a temperatures, vent i estat del cel, o si més no, moviments certament molt pocots en certa manera, si feim cas d'aquesta predicció, que després el que acabi fent ja és una altra història, com dit sempre. Nosaltres m'ho fiem evidentment de les prediccions i després ja el temps en si dirà. En fi, aquí posam ara sí, el punt final en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta, són les 19 i 32 minuts ara mateix, per tant m'ha passat ja de mitja hora, però bueno, com pensam amb altres dies i de més, i res, si no arreu de nou, tornaré demà a més coses, ja veurem en què, però bé, més coses aquí a Ràdio Horta Municipal, aquí, així que moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. I com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: don't mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
0: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
2: Quan he sentit, tio...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Jo, l'escolt. I tu?
1: Difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Stop. Wow.

espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica per ja

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Este tema se lo quiero dedicar a mi buena amiga.